0: I molts carrers de Catalunya s'han omplert d'aquest so ambient, un ambient que continuava a les 4 de la matinada a la plaça de Catalunya de Barcelona. Des de la mateixa gespa de l'estadi de Nova York, on s'ha disputat el partit, rebem crònica de l'enviat especial de SER Catalunya. Santi Ovalle, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Coses que permet la diferència horària i la ràdio. Estem a la gespa del MetLife Stadium de Nova York, on Espanya ha conquerit la seva segona estrella. Ho ha fet gràcies a un gol de Ferran Torres a la pròrroga per superar l'Argentina de Leo Messi per 1-0. Segurament el futbolista argentí ha disputat el seu últim partit a la història dels Mundials. Però Espanya és campiona del món de nou, com ho va ser a Johannesburg el 2010. 16 anys després torna a aixecar la Copa del Món, torna a brodar el pit la segona estrella. Els jugadors de la selecció espanyola estan volant ara mateix cap a Espanya, on a partir de la 1 del migdia arrencaran les festes de celebració dels campions del món.
0: I com us dèiem, si fa 16 anys va ser un blaugrana, Andrés Iniesta, qui va fer el gol que li va donar el Mundial a Espanya, ara ha estat Ferran Torres, també jugador del Barça.
2: No he pensado, simplemente he visto el balón venir a mí y creo que era algo que me merecía y por eso me ha llegado a mí.
0: Escoltem el comentari que hi posa el cap d'esports d'aquesta casa, en Jordi Martí.
3: Bon dia. Hem batut una selecció on hi juga Messi, el millor de tots els temps, deia nit Rodri, el capità d'Espanya. De la Fuente ha fet d'una formidable generació de futbolistes una família fidel a una idea. I a la gespa, a nit, 9 jugadors fets a la Masia. A la final, 9 jugadors fets a la Masia i 5 jugadors del Barça en l'11 que va acabar el partit, amb gol de Ferran, blaugrana, i amb Cubarsí, blaugrana, com a millor jove del Mundial, i Pedri i Olmo, reforçats. Ah, i Lamine, ja té amb 19 anys Eurocopa i Mundial. Arribarà als 6 Mundials que ha jugat Messi? Per què no?
0: Anem ara amb altres coses. Vicenç Llorca, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Sergi.
0: Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal, que es preveu més alt a partir d'avui. Segons les previsions, l'entrada de la tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi.
4: Sí, per la combinació del vent amb les altes temperatures i la baixa humitat de la vegetació. Segons Protecció Civil, el dia més complicat pot ser demà, dimarts. Per aquest motiu, fa una crida a la prudència i evitar activitats de risc per evitar incendis. Per la seva banda, els bombers han reforçat el dispositiu davant l'alt risc d'incendi forestal a totes les regions d'emergències. El nivell de risc se situa en 5 sobre 6 a les regions Centre, Lleida i Terres de l'Ebre.
0: En aquest context, una vintena d'entitats impulsen una jornada solidària per recaptar fons per la SADF després de l'incendi de les Gavarres, el més important d'aquest estiu a Catalunya.
4: L'objectiu és que els ADF puguin fer treballs de millora del bosc després del foc.
0: Quan es farà aquesta jornada, Gemma Alegrí?
5: Serà l'11 de setembre, organitzada per una vintena d'entitats dels municipis afectats per l'incendi. La jornada combinarà un vermut, una caminada popular i música en directe amb l'objectiu de recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la zona.
6: Vam tenir molt clar que volíem destinar els ADFs, que creiem que si són entitats sense ànim de lucre i són els que treballen aquí la terra, doncs són els que creiem que, a falta de recursos dels ens de més amunt, pues són els que hem de destinar el que puguem perquè tinguin material o més hores de poder treballar a la terra que està cardada.
5: És Ivan Cruz, un dels impulsors de la iniciativa.
0: 5 minuts i seran les 7 del matí. En capítol de previsions, els veïns de dues finques del barri del Putxet a Barcelona tornen avui a casa, dues setmanes després de l'esvoranc provocat per les obres de la línia L9, que va obligar a desallotjar els edificis. Els veïns de la resta de finques encara hauran d'esperar.
4: Com a mínim, una setmana més. Els que avui tornen a casa són els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, que implica el retorn a 11 habitatges i 4 locals comercials. La resta de veïns hauran d'esperar, segons el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
7: El temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, però no puc dir avui si seran 2, 3 o quantes setmanes de treballs d'injecció. En tot cas, nosaltres el que farem cada divendres, a l'hora que anunciem quins edificis estan en condicions de tornar, actualitzarem l'estat de les injeccions.
4: Demà dimarts, la Generalitat acordarà ajudes directes per als comerciants afectats, a més d'un fons de compensació per als veïns que continuïn desallotjats.
0: D'altra banda, les tres xemeneies de Sant Adrià seran declarades aquest dimarts projecte estratègic de país.
4: Ens referim al sector del Besòs del Catalunya Media City, que passarà a tenir prioritat en la distribució de la potència

0: energètica, un caràcter estratègic declarat pel govern que obrirà la porta a avantatges en matèria urbanística i també al finançament europeu.
1: De la crònica de successos, destaquem que desenes de persones han fet un minut de silenci aquest diumenge a la localitat de Soses, al Segrià, on dissabte els Mossos d'Esquadra van trobar una dona morta, Gemma, aparellada.
2: La dona tenia 75 anys i la van trobar sense vida i amb indicis de violència a un camp de panís al costat de la carretera d'Aitona, just a l'entrada d'accés al poble. La dona havia sortit a passejar. El dispositiu de recerca es va activar després de rebre l'avís de desaparició la nit de dissabte i de seguida la van localitzar. Sota secret de sumari, la investigació està ara en mans de la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent, mentre l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: I aquest cap de setmana, Gemma, hi ha hagut un nou tiroteig, aquesta vegada a Badalona, amb 4 ferits, cap d'ells de gravetat.
2: Ha sigut durant una baralla al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc de Badalona, i ha acabat sense morts, però sí amb 4 ferits, 2 d'ells per arma de foc, un tercer per arma blanca i el quart amb una contusió al cap. Cap està greu. L'origen de la baralla apunta a una disputa entre famílies per una petició de matrimoni a una zona on ja al mes de maig una nena de 10 anys va rebre l'impacte d'una bala perduda en un altercat molt similar. Aquest és el 4th tiroteig del mes de juliol.
1: Més de 22.000 persones s'han assistit a la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà durant tot el cap de setmana, malgrat la calor.
0: L'esdeveniment ha tornat a omplir els carrers i les places del poble de clowns, malabaristes i trapezistes. Enguany, 12 companyies han escollit el festival per estrenar-s'hi els seus espectacles, un fet que Eva Gasull, membre de l'organització, qualifica de motiu d'orgull.
3: Però no només és un cuidar al públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti, no? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal, doncs per nosaltres també és un orgull.
0: Gasull en fa un balanç positiu i destaca que tenen un públic fidel tant d'arreu de Catalunya com de França.
1: I 2 joves cineastes catalans han estat reconeguts als premis BAFTA britànics.
0: El curtmetratge Fúria, dirigit per Fran Moreno i Santi Pujol, ha tornat a triomfar ara els prestigiosos premis que otorga l'Acadèmia Britànica del Cinema i la Televisió. El duet de cineastes format a l'ESCAC s'ha endut el Premi Especial del Jurat per Estudiants del BAFTA, un guardó que podran posar al costat del que ja van guanyar Sitges l'any passat, els Premis de Nova Autoria.
1: I encara ens queda parlar de les nits d'Occident. Sí.

0: Barça, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
1: Informació des del RAC, en Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns, destacant que hem de tenir paciència als voltants i accessos de Barcelona, sobretot per un accident que continua actiu des de primera hora del matí a la ronda de dalt de Barcelona en sentit sud, doncs que deixa un carril de circulació tallat a l'altura de Sant Gervasi i provoca encara fins a 7 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, retenció intensa també en sentit sud des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta, a la ronda litoral i també a la AP7 a l'altura de la Roca fins a Montmeló i entre Santa Perpètua Petro de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelarse.com.
1: Pel que fa al transport públic, no consten incidències. Pel que fa al temps... Núria Seró, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Avui la calor s'intensifica i a Ponent es podran fregar els 40 graus. A la costa les màximes mouran entre els 30 i 33. Una jornada càlida que comença amb alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre i també avui haurem de parlar de calitja, especialment al sud. A la tarda tindrem algun núvol d'evolució en punts de muntanya que podrien deixar alguna gotellada. Ara mateix els termòmetres van des dels 19 graus a Girona, 22 a Lleida, 25 a Tarragona i 28 a Barcelona.
4: Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: Els veïns de dues finques del barri del Putxet a Barcelona tornen avui a casa. I ho fan dues setmanes després de l'esvoranc provocat per les obres de la línia L9, que va obligar a desallotjar els edificis. Vicenç Llorca, bon dia.
5: Bon dia, Sergi.
1: Els veïns de la resta de finques encara hauran d'esperar.
5: Com a mínim, una setmana més. Els que avui tornen a casa són els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, que implica el retorn a 11 habitatges i 4 locals comercials. La resta de veïns hauran d'esperar, segons el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
6: El temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, però no puc dir avui si seran dos, tres o quantes setmanes de treballs d'injecció. En tot cas, nosaltres el que farem cada divendres, a l'hora que anunciem quins edificis estan en condicions de tornar, actualitzarem l'estat de les injeccions.
5: Demà dimarts, la Generalitat acordarà ajudes directes pels comerciants afectats, a més d'un fons de compensació pels veïns que continuïn desallotjats.
1: Més coses. Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal que es preveu més alt a partir d'avui. Segons les previsions, l'entrada de la tramuntana pot complicar el mapa del risc d'incendi, Gemma Alegrí.
7: Sí, per la combinació del vent amb les altes temperatures i la baixa humitat de la vegetació. Segons Protecció Civil, el dia més complicat pot ser demà dimarts. Per aquest motiu, fa una crida a la prudència i evitar activitats de risc per evitar incendis. Per la seva banda, els bombers han reforçat el dispositiu davant l'alt risc d'incendi forestal a totes les regions d'emergències. El nivell de risc se situa en 5 sobre 6 a les regions Centre, Lleida i Terres de l'Ebre.
1: En relació als incendis, una vintena d'entitats impulsen una jornada solidària per recaptar fons per als ADF després de l'incendi de les Gavarres, el més important del que portem d'estiu a Catalunya. L'objectiu és que els ADF puguin fer treballs de millora del bosc després del foc.
5: Serà l'11 de setembre, organitzada per una vintena d'entitats dels municipis afectats per l'incendi. La jornada combinarà un vermut, una caminada popular i música en directe, amb l'objectiu de recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la zona.
8: Vam tenir molt clar que volíem destinar els ADFs, que creiem que si són entitats sense ànim de lucre i són els que treballen aquí la terra, doncs són els que creiem que, a falta de recursos dels ens de més amunt, doncs són els que hem de destinar el que puguem per, bueno, perquè tinguin material o més hores de poder treballar a la terra que està cardada.
5: És Ivan Cruz, un dels impulsors de la iniciativa.
1: Les tres xemeneies de Sant Adrià seran declarades aquest dimarts projecte estratègic de país.
5: Ens referim al sector del Besòs del Catalunya Media City, que passarà a tenir prioritat en la distribució de la potència energètica, un caràcter estratègic declarat pel govern que obrirà la porta a avantatges en matèria urbanística i també al finançament europeu.
1: De la crònica de successos, aquest cap de setmana hi ha hagut un nou tiroteig, aquesta vegada a Badalona, amb 4 ferits, cap d'ells de gravetat, Gemma Parellada.
9: ha sigut durant una baralla al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc de Badalona.

0: i ha acabat sense morts, però sí amb 4 ferits, 2 d'ells per arma de foc, un tercer per arma blanca i el quart amb una contusió al cap. Cap està greu. L'origen de la baralla apunta a una disputa entre famílies per una petició de matrimoni a una zona on ja el mes de maig una nena de 10 anys va rebre l'impacte d'una bala perduda en un altercat molt similar. Aquest és el quart tiroteig del mes de juliol.
1: I desenes de persones han fet un minut de silenci aquest diumenge a la localitat de Soses, al Segrià, on dissabte els Mossos d'Esquadra van trobar una dona morta.
2: La dona tenia 75 anys i la van trobar sense vida i amb indicis de violència, un camp de panís al costat de la carretera d'Aitona, just a l'entrada d'accés al poble. La dona havia sortit a passejar. El dispositiu de recerca es va activar després de rebre l'avís de desaparició la nit de dissabte i de seguida la van localitzar. Sota secret de sumari, la investigació està ara en mans de la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent, mentre l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: I segur que ho sabeu, Espanya ha guanyat el segon mundial de la seva història.
2: Després de Johannesburg, Nova York, New Jersey, ja quedarà per sempre en el record de milions d'aficionats que aquesta matinada han celebrat la victòria per 1-0 davant l'Argentina de Leo Messi. El gol l'ha fet Ferran Torres al minut 106 de partit.
3: El gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
2: Amb aquesta reivindicació d'unitat del jugador valencià, Espanya s'endú el segon mundial de la seva història.
1: I el festival Les Nits d'Occident?
4: Sí, la vida és un poc...
2: Es podrà sentir Judith Nederman als Jardins de Pedralbes. Serà avui a partir de les 10 de la nit.
1: Doncs mentre sentim Judy Nederman, saludem la Laura Estrada. Què tal, Laura?
5: Hola, molt bon dia, com esteu?
1: Molt bon dia, perfecte. I tu?
5: Bé, mira, preparat també perquè, ja ara ho dèieu, avui farem tertúlia esportiva amb motiu d'aquesta victòria d'Espanya contra Argentina, tema del dia, podríem dir. Ho farem amb en Tomàs Roncero, a veure si té veu, perquè potser ha quedat una mica fònic d'ahir. Mm-hmm. També amb Juliana García Villar i amb en Nil Solà. Tots tres farem aquesta tertúlia esportiva. Avui, que també entrevistem a Oriol Junqueras, això serà a partir d'ara, de les 8:30 del matí. Estarem aquí en directe des dels estudis de Ràdio Barcelona per parlar de l'amnistia i no només, també de finançament i tot de carpetes que tenim damunt la taula. I res, també s'estrena al Racó de Pensar la Liliana Arroyo. Ella és sociòloga i ens ve a parlar sobre la biofília, que és estimar la naturalesa.
1: Doncs mira, està bé pensar en alguna cosa més enllà del futbol avui, no?
5: Tu ho has dit, exacte.
1: Molt bé, Laura. Doncs a partir de les 8 de ja mateix comença l'Aquí Catalunya, les emissores SER Catalunya, i a la cadena SER continua l'Hoy por Hoy.
6: Oye, Dani, dime la verdad. ¿Cuándo tuviste claro que esta selección iba a ganar el Mundial?
7: A ver, Pedro, después de ganar a Portugal en octavos pensé, tengo fe. Cuando ganamos a Francia en semis estaba convencido. Y ayer, Pedro, hasta que llegó el gol de Ferran, sentía rabia porque estábamos siendo muy superiores a Argentina, era un baño, no llegaba el gol y temí los penaltis y me parecía tremendamente injusto. El fútbol es el único deporte, sabes, en el que puede llegar a ganar el que no es mejor. Sí. Yo confieso, con el gol de Ferran se hizo justicia, ganó el mejor equipo de largo.
6: Oye, Laura, en tu porra, en esa que hacéis antes de que empiece el Mundial, ¿estaba que el Mundial lo ganaba España o había más favoritas?
8: Estaba que lo ganaba España, Pedro, y tengo pruebas documentales de ello. De los 20 enviados especiales de la cadena SER, más de 11 personas dijeron que ganaba España. Y tengo que decir que yo dije que la final era España-Argentina. Eso sí, fallé el MVP y el goleador. Pero bueno, me acerqué.
6: Pero vamos, en fin, esto es un gran margen de acierto. Bueno, Dani Garrido, Laura Martínez, desde Dallas, despiertos todavía. Y es la 1 de la madrugada, como para echarse a dormir y decir, no os vayáis, que es que tengo que dar la hora. 8:01, 7:01 en Canarias.

0: Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
2: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
3: Ai, he de fer unes reformes de casa i estic ben atabalada. Entre el fuster, l'electricista, els paletes, el llauner...
4: Però que no coneixes Cuines Navarcles? Ells s'encarreguen de fer-ho tot, totes les obres. I oblida't dels maldecaps i les trucades infinites.
2: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren.
5: Ara volverà a levantar-se.
6: Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro. Con Alfonso Cardenal. Cadena SER.
7: Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
8: Estamos en modo avión.
9: Ningún problema.
8: ¿Cómo?
7: A 10.000 metros de altura. App de la Cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena SER, el poder de la conversación.

0: de Diego.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
2: Migdia central. Eli Pagan.
3: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 6 minuts a les 12. Arrenquem nova setmana d'aquest migdia central, la darrera d'aquesta temporada, d'aquest programa, d'aquesta casa, de Ràdio Manresa. Hores d'ara, ens passen 6 minuts de les 12 d'aquesta jornada. Avui som, com els dèiem, dilluns 20 de juliol. Tenim força sol, tornem a tenir setmana de força calor. Hores d'ara, 32 graus al centre de Manresa, Sant Domènec. Com he anat fent al llarg de tota aquesta temporada, nosaltres els dilluns coneixem una persona, una personalitat de casa nostra, la coneixem en profunditat. Avui nosaltres hem convidat a la ballarina i la coreògrafa manresana, la Laura Bataller. La Laura, com dèiem, és ballarina, és coreògrafa, és professora, ha dirigit durant molts anys l'escola de ballet del Garroig de la capital del Bages i és la responsable dels nous projectes de casa nostra, entre ells el Batex. De tot això i més en parlarem amb ella, amb la Laura Bataller. I avui nosaltres els volem parlar d'una part molt important de la docència i dels professors, com és la formació contínua de tots els professionals d'aquest sector. Una formació contínua que des de fa anys es fa a la Manresa FUP. Avui nosaltres volem parlar de la importància d'aquesta formació contínua en els docents i per això hem convidat en aquest migdia central a l'Aloma Cuiner. Del cap de setmana destaca l'èxit del Festival Camins, aquesta primera edició d'aquest certamen que ha omplert durant dos caps de setmana al Palau Firal de Manresa, de música i també de moltes activitats vinculades també amb la música i la gastronomia. Una valoració molt positiva d'aquest certamen i ja es parla de la segona edició.

0: Aquest cap de setmana també un nou contenidor cremat a la ciutat de Manresa. Per sort, els veïns de la zona van poder evitar que el foc es propagués a un cotxe que hi havia aparcat a la zona. Un incendi que va tornar a passar pels vols del carrer Cintaires de la capital del Bages. Mor Maurici Rossell, més conegut com el Maurici de les Olives, una de les ànimes més estimades del centre històric del casc antic de Manresa. Comerciant i músic manresà molt vinculat al carrer Sobre Roca de la capital del Bages. El funeral tindrà lloc avui al tanatori de Mèmora, a Manresa. I Castellbell i el Vilar busca amb les càmeres els autors de les defecacions que han col·lapsat la piscina els darrers dies, unes defecacions que ha provocat doncs, que l'Ajuntament es veigués obligat a tancar la piscina municipal. I divendres es va inaugurar oficialment la Clínica Odontològica Universitària de Manresa, que inicia una nova etapa, una clínica que ja fa un any que funciona, però que es va inaugurar oficialment aquest divendres. Ara sí, estàvem en portades, anem per les portades, anem per aquestes portades, comencem pel diari Regió 7. Manresa, zona tensionada amb el preu del lloguer més a l'alça. També diu que l'eufòria per la victòria amb De La Roja col·lapsa al centre de Manresa i es fan ressò també de la mort de Maurici Rossell. També diuen que una bengala provoca un incendi en un balcó de Manresa durant la celebració ahir la nit del Mundial per part de la selecció espanyola. Ens anem a l'equip Berguedà. Mor Ramon Comella Serrat, alcalde de Vilada durant 2 anys, entre el 2005 i el 2006. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort de l'exalcalde. La CEP aconsegueix més de 526.000 euros en ajuts per fomentar la contractació de 37 persones en situació d'atur a la comarca del Berguedà. Ens anem al Nació Digital Solsona. Alerten de temperatures de 38,3 graus a la comissaria dels Mossos a Solsona. I l'infonoia.cat recupera una ploma estilogràfica i una tenda dels soldats republicans establerts a Pujalt durant la Guerra Civil. Ens anem per la informació meteorològica. De fet, poques novetats meteorològiques tenim i és que tornarem a tenir un dilluns de domini del sol tant matí com tarda. A la tarda, això sí, poden aparèixer alguns núvols alts que poden deixar el cel enteranyinat. Calor, mínimes avui de 19 graus a Manresa, Igualada, també a Solsona i a Vic, 20 graus a la ciutat de Berga i avui les màximes que tornaran a apretar i és que avui ens tornarem a enfilar fins als 37 graus de temperatura a la Catalunya central.
1: Migdia central.
2: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, / Energia. T'imagines un entorn de treball 100% eficient, alhora que sostenible? El nostre compromís és satisfer les necessitats actuals de l'empresa, garantint l'equilibri entre creixement econòmic, cura del medi ambient i benestar social. T'animem a provar els serveis gestionats de printing, computing i telefonia de control grup. Ja són més de 2.500 clients que confien en nosaltres, fent projectes sostenibles. Vine al nostre web, controlgrup.es, o truca'ns al 93 877 0303 i simplifica la gestió del lloc de treball. Control Group. Més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
1: Migdia Central, Eli Pagant.

0: Avui conversem amb una dona que ha dedicat tota la seva vida a la dansa. Ballarina, pedagoga, directora de l'escola Olga Roig, impulsora de nombrosos projectes culturals i una de les grans dinamitzadores de la dansa a aquesta ciutat i també a la Catalunya central. Avui farem un viatge per la seva trajectòria, des de records d'infantesa fins a reptes de futur. Descobrirem la persona que hi ha darrere la professional. Avui hem convidat en aquest programa a la Laura Bataller. Laura, què tal? Benvinguda, com estàs?
1: Molt bé, molt bé? Contenta d'estar aquí.
0: Doncs avui repassarem trajectòria, però clar, hem de començar pel començament, manresana.
1: Manresana, 100%.
0: Tota la vida, eh?
1: Tota la vida.
0: On vas néixer i créixer?
1: Vaig néixer a Manresa i vaig créixer a Manresa i visc a Manresa.
0: I a quin barri, a quina zona eres, Laura?
1: Mira, visc a la... Bueno, vaig néixer a l'hospital, evidentment, sí. Perquè era, bueno, la clínica en aquell moment, i sóc de la barriada Plaça Catalunya Saldes, però actualment sóc del centre, Passeig i Rodalies.
0: I la família? Perquè, clar, parlarem de bàsquet una mica, perquè, clar, el pare molt vinculat al bàsquet de tota la vida.
1: Pare i mare.
0: Pare i mare, els dos.
1: Els dos, així es van conèixer.
0: Ah, sí? Mira.
1: Sí, sí, sí. Som tots dos del món del bàsquet i els germans, tots dos, també han fet camí així. I vaig créixer envoltada de pilotes, camps de bàsquet, tàctiques i molta creació de projectes entorn de l'esport. El meu pare va ser l'entrenador que va pujar al Manresa Primera i va ser una època tota de moltes mogudes amb això i vam recórrer això, doncs, Catalunya
0: a pavellons, la... eh?
1: Sí. Pavellons sense calefaccions.
0: Sí que era una altra època, també, eh?
1: Sí.
0: I llavors, tu, en aquest... Clar, parlarem, clar, tu t'has dedicat a la dansa, però no sé si de petita també ja vas fer bàsquet o no.
1: De petita vaig fer bàsquet, però molt poc. No em cridava molt, la veritat, tot i que això, anàvem a darrere les pilotes, però no d'això. Llavors el meu germà de cop el van apuntar a motricitat, a psicomotricitat en aquell moment, al judo, i a partir d'aquí jo un dia vaig sentir un piano i vaig dir, això què és, no? La meva mare, espera't aquí un moment que vaig a canviar l'Ernest, i me'n vaig escapar i va ser com un... Se'm va obrir tot un món, no? Tot un món que encara dura. I així ho vaig descobrir, amb 4 anyets.
0: El que és estrany és dir que no et diguessin, oi, te tens la pilota, va, juga, no? És a dir, que tu continuessis, vull dir, que a casa no van... En cap moment van dir, Laura, potser hauries de fer...
1: Crec que ho vam veure clar, que no. Home, com a mestre escolar, ho feia a l'escola, al Sagrat Cor en aquell moment... Hi havia l'activitat i llavors jugàvem, no? Però no em cridava l'atenció, Així com els meus germans van jugar, el meu germà va ser àrbitre una temporada, el meu germà encara també doncs entrena i era com necessito... Hi havia una mirada artística, perquè era dibuix, era música, era dansa, era...
0: Va, això ja ho portaves de petita, llavors,
1: sí,
0: Laura.
1: Sí, hi havia una crida d'un altre cantó.
0: Llavors, 3 germans?
1: Uh-huh.
0: I quin ordre?
1: Que sóc la gran.
0: Tu ets la gran.
1: La
0: I
1: gran?
0: Què tal, això?
1: Bueno.
0: Amb dos germanots.
1: Amb dos germans... Bueno, són molt macos, els meus germans. amb el mitjà ens portem 15 mesos, vull dir que va ser com molt... arribar així, i amb el petit ens portem una mica més, uns 6 anys, i bueno, hem anat creixent així, amb família nombrosa d'ara, que abans doncs tampoc ho era, però molt, molt bonic també tota la...
0: Quins valors creus que t'han portat els de casa, no? Deies el pare, no? Tota la família, tants anys vinculat, doncs, en aquest cas, al món del bàsquet, tot això, és a dir, s'ha realitzat una mica també de vocació de servei, no? D'entrenar, de...
1: Sí.
0: Tot això...
1: Doncs els valors més importants jo crec que és l'amistat, el poder, això, ajudar-nos els uns als altres, sempre hi som a totes, no faltarà mai de res, i és un goig encara ara veure la casa els dissabtes i diumenges plens de persones, no sé, et dic, els dissabtes igual a casa dels meus pares... poden ser entre 12 i 21 persones i molts caps de setmana amb els arrossos que fa el meu pare pel bàsquet, doncs vinga, va, 80 i 90 i allà s'han generat, han sigut un motor també de creació de noves propostes entorn a l'esport i la vida manresana, perquè ells s'han enfocat en aquí i evidentment que és el seu món i ens han atorgat aquest model, no?, de si vols que passin coses, les has de fer passar, saps? I hi hauran
0: soles,
1: les maneres per poder-les portar a terme. A vegades costa menys, abans costaven menys perquè hi havia com menys traves burocràtiques i ara potser costen més, però i t'has de professionalitzar més, però tot aquest àmbit de tenir-nos, d'estimar-nos, de voler-nos, de fer comunitat en un moment que la comunitat no era la paraula que hi ha avui en dia amb les xarxes, van ser uns grans, i continuen sent, no?,
0: I per molts anys, eh?
1: I per molts anys.
0: Van continuant. I llavors, Laura, de petita com eres tu? És a dir, ara parlarem ja, perquè vas començar molt, molt petita, no?, també sí, en el món de la dansa. Com eres de petita? Una nena tranquil·la, inquieta? Com et definiries?
1: Ai. Home, era mogudeta, m'agradava moure el cos, m'agradava... Sí, m'agradava moure'm, era això d'estar-me gaire estona sentada, però amb 4 anys també va ser un punt que doncs, vaig agafar una hepatitis i em vaig haver d'estar uns 3 mesos quieta, parada, i va ser com, ostres, no? I aquí el món et canvia per dintre, sense voler-ho i d'una manera totalment inconscient. Clar, tot el que fan els nens, que és córrer, jugar, moure's i... és 24 hores estar quieta. I just quan doncs, vaig traspassar ja tota la malaltia, vaig començar-me a moure i a partir d'aquí ja...
0: No vas parar,
1: non-stop.
0: Eh? Clar, comences a la dansa amb 4 anys.
1: Sí.
0: Què recordes d'aquell? Clar, no sé si tens gaire... Quins records tens?
1: Sí, sí que en tinc. Sí, tinc molts records perquè va ser com una tria de vida, ja, saps? Va ser com un... Ostres, que bonic, això, no? De la música, una disciplina, no? Unes normes, potser no dites, no escrites, però que ja hi havia com una estructuració, una bellesa, saps? Un mirar-se, un trobar-se amb un mateix, perquè era com, ara improviseu, i jo era com...
0: I ara què faig, no?
1: No, i ara no faig res, perquè no m'han dit que faci res, no? I, bueno, això, vulguis que no, de cop em trasllado amb 25, que hi havia l'espectacle Pitney, les petites impressions de moments d'improvisar, d'inspiració, no? Que érem músics i de cop estava improvisant durant una hora, no? I era com, que guai créixer així, no? Que bé de poder créixer amb això. I des d'aquell moment recordo l'aula, recordo això, la música... que no parava...
0: Quin tipus de dansa feia? Feies ballet? Ja?
1: Era ballet, era ballet. No sé si es podia dir ballet en aquell moment, però sí que és veritat que era una carrera o una activitat que començava més o menys als 6 anys, quan començaves la primària, i jo la vaig començar més joveneta, més dureta, perquè em vaig posar allà, i soc taura i caparruda, i em van tenir que fer un lloc allà, aquella classe, encara que no pesqués molt, però... Però sí, sí, fotos així ja, amb les quartes, amb les primeres. Oh. I molt feliç, recordo aquests moments d'un... Bueno, m'omplia molt un món que no sóc capaç tampoc d'expressar, eh? Era com una amplitud d'esperit, que era... Oh, que bé estic aquí, saps?
0: I si llavors ja de petit t'haguessin demanat, o el típic que et demanen, eh? Què vols ser de gran?
1: Ai, no sé, en aquell moment no ho sé si ho hagués dit, perquè llavors és veritat que vaig deixar la dansa, vaig passar per la gimnàstica, però vaig retornar a la dansa amb 12 anys, o sigui, va ser com un... tota aquesta part esportiva jo no m'agrada, tota la part competitiva tampoc, és una... penso més en una... en nodrir un intern que no una expansió de carrera... així com esportiva, no? I va ser aquest joc que sí, que llavors amb 13 anys sí que vaig dir jo, de gran, vull ser ballarina. saps? És com, pum, no? És el primer moment que tinc el record de dir...
0: Oh, però és joveneta, amb 13 anys.
1: Sí, però amb 13 anys ja fas. I jo penso que ja vas encarrilant-te, no? De dir, ostres, què em batega, no? Dins,
0: què em mou.
1: Què em mou, no? I recordo això. És que jo, si he de triar alguna cosa, ha de ser algo que m'agradi molt i que m'inspiri molt, perquè si no, no tindré energia per llevar-me cada dia, saps? Per anar a treballar. És com un... era com un factor com molt important de dir, doncs, necessito moure'm en un espai i en un temps i en unes vibracions que acompanyin el meu ser per créixer, no? Per...
0: I aquelles èpoques, als 13 anys d'estudiant, com eres?
1: Bueno, tot el que seria la primària que arribava fins a 8è, bé.
0: Cap problema.
1: Cap problema. Els problemes una mica arriben... Bueno, problemes no, però... Quan tens aquests diàlegs interns amb el que vols fer la vida i et trobes amb una educació molt centrada, lletres, ciències, colzes, treballs, gens creatius i com molt ha de ser així, ha de ser aixà... aquí es va començar a desmuntar una mica el món acadèmic, per dir-ho d'una manera, que també és veritat que en una Manresa d'aquell moment no tenies la possibilitat de... Tot i que m'hi vaig volcar més, no tenies la possibilitat de dedicar moltes més hores a el que més t'agradava, no? I la compaginació de poder ballar i haver d'estudiar, doncs en aquell moment no estava tan reglat ni tan regulat com ara, no? Era com, el ballar, la música, tot el que eren arts... El teatre, tot era molt amateur
0: i
1: era una... No era... Vull dir, recordo el moment de tria, era com... No, ballet, dansa... No, perquè és que això no és una carrera. Clar, no, és que no ha sigut carrera fins al setembre del 2025, saps? Vull dir, però sí que quan hi havia la predisposició era molt diferent, no?, a com ara es pot escollir, no?, dins d'aquest gran ventall d'opcions.
0: I què decideixes fer? Perquè estudies.
1: Sí, vaig estudiar això. Vaig estudiar el Sagrat Cor, la primària, la Salle, la secundària, i el COU el vaig fer al Pius. Vull dir, era ser com Manresa, i sortir i me n'anava a ballet. Ballet perquè no hi havia tampoc res més que ballet en aquell moment, i era com la meva segona casa. Em veien més a l'escola de dansa, em veia més l'Olga Roig que la meva mare. I així era, vull dir... I vaig créixer amb això. Llavors, amb l'Olga estudiàvem tota la part de clàssic, que era fonamentat bàsicament amb la Royal Academy of Dance, que ens donava com un programa com molt d'exàmens i de cada any i d'anar passant, però descobreixo Barcelona i també a partir de cursos, a partir d'històries, doncs recordo, no?, moltes hores allà ficada, moltes hores, i a les nits molt tard a dormir perquè s'havia de fer la tasca d'escola. No hi havia una altra.
0: I quan acabes el COU?
1: Quan acabo el COU, jo recordo ja la Susana, una amiga, que li deia al profe, proveu-la, sisplau, perquè la Laura no vol fer cap carrera, no necessita una nota, vol entrar a l'Institut del Teatre, saps? Però em vaig haver d'esperar un temps, o sigui, no estava preparada, no tenia un cos pel clàssic, puro i duro. Llavors amb 18 descobreixo la dansa contemporània, també arrel de, doncs, una mestra que va portar l'Olga Roig a Manresa, i va ser també una altra obertura. Saps aquests moments de vida que, bum, se t'obre una porta i dius, aquí hi ha un camí que puc fer, no? I va ser, doncs, dels 18 als 22, una cerca de, vale, vull el ballet, sí, perquè m'encanta, no m'hi puc dedicar professionalment, veig la dansa contemporània, aquí em permet dir moltes coses, em permet trencar molts esquemes de mi mateixa, de com està el món en aquests moments, em permet explicar doncs, sensacions, emocions, em permet posar una mirada, que era una mirada que jo ja tenia, perquè de cop vas pel carrer, veus coreografies, veus gent, tens una manera de mirar el món que cadascú, això sempre... M'encanta, perquè cadascú tenim una manera de mirar el món, i era com, aquesta és la meva, no? I sí, em poso a treballar, em poso a treballar d'auxiliar administrativa a l'ICS i faig, doncs, sense deixar la carrera i a partir d'allà faig, doncs, guanyo diners, per dir-ho d'una manera, per poder fer el pas i dic, vale, sí, estic preparada per poder entrar a l'Institut del Teatre, o no, vaig a provar-ho. I assistir, doncs, això d'unes, no sé si érem unes 200 persones, doncs vaig ser de les 12 d'aquella promoció. Bueno, si la vida t'ho posa així, dius, això ho he d'escoltar. Vaig aparcar l'itinerari d'administrativa, que m'encanta, vull dir, és una cosa que li dono moltes gràcies de també haver-ho viscut, però dic, això amb 50 no ho podràs fer. Me'n vaig a fer això, i a tranques i barranques, perquè va ser una revolució. Clar, érem en aquell moment, el Carles i la Vera estava anant a la Nancy Tuñón, el David Pintor entrava a l'Institut del Teatre, la Sílvia estava a l'Institut del Teatre, jo, i a les 5 del matí, 6 del matí, agafàvem el primer tren, que a vegades arribava, a vegades no. Ja. Era com... Un altre cop tard, Eva Taller, és el tren, Gilbert, és el tren. I sí, va dir, sí, tens tota la raó, i he anat aquest cap de setmana i ha sigut horrorós. Continuem igual. I així, doncs, bueno, entrant a l'Institut em canvia la vida per complet. Tinc la sort també de que l'Olga confia en mi, veu com el meu filó en aquest de mestre, i em dona alguna classe. Per tant, vaig compaginant el que és la meva formació com a ballarina i l'aprenentatge dins les aules, perquè és un aprenentatge això de ser professora, i és una crida també. No tothom serveix i no tothom té les, bueno, no té les eines per poder-ho fer. I vaig creixent en aquests dos cantons.
0: Arribes a ser directora de l'escola d'Olga Roig, gairebé, és a dir, ja has viscut tota la vida, Laura.
1: Sí.
0: No, a l'escola, és que, esclar, entrar-hi, no? Entrar-hi d'alumna...
1: Entrar-hi amb 12, exacte, amb 12 i, bueno, fins al 2024, que el 2024 tanco l'escola per raons, bueno, multitud de raons en aquell moment, però, bueno, molt certes també i molt viscudes i molt sentides, que si no es fan aquestes coses... Però sí, és una etapa de la meva vida, bueno, increïble a tots nivells, perquè vaig créixer amb això, no? Vaig créixer com a alumna, vaig créixer com a persona, vaig créixer com a professional, com a ballarina, com a pedagoga, saps? Va ser com... Em va donar com les portes per fer tots els camins que jo volia fer dins del món de la dansa en aquell moment.
0: Clar, perquè no és fàcil, és a dir, tot el món de les arts, la cultura, el món artístic és molt complicat, tot és molt complicat, però aquest món ho és molt. Això era segur, podríem dir-ho d'alguna manera, no? L'escola, és a dir, perquè clar, viure de tots els projectes també ha de ser un projecte artístic, ha de costar molt, Laura.
1: El projecte artístic és ser-hi 24 hores. L'escola més, perquè la docència, ho estem veient també ara, amb totes les vagues de docents. O sigui, és un món que, a part de que ha canviat molt, que ja ho veia, per com canvia també la societat, et fa veure el món molt abans de que sigui, penso jo, saps? De dir, això va cap aquí, perquè estàs en contacte directe amb un futur del que sigui, amb el futur de la cultura, de la política, de les empreses, del món, no? I l'escola era segura, si la feia segura, era una seguretat que, bueno, era una seguretat de dia a dia, i qui dia passa any empeny. I era una seguretat que l'havies de, com tot, alimentar-la cada dia, perquè cada dia has d'anar, doncs, amb molta il·lusió a la feina i amb molta il·lusió a fer el que has escollit fer, no? I quan arriba el punt aquest, no?, de dir, ostres, realment hi ha moltes més traves il·lusions, aquí és quan poses la balança i dius, val, un moment, necessito mirar-m'ho des d'un altre cantó, això. I és quan decideixo, doncs, tancar l'escola i em miro la dansa, evidentment, amb ja projectes engegats a fora de l'escola, perquè això, és que tens l'escola, però és que si batecs, que si la dansa a tots els seus nivells, que si els projectes d'alumnes que ja estan creixent, que, bueno, no? Tots els projectes educatius, mestres que et demanen, tallers, com a ballarina amb la companyia Va de Botó, bé...
0: Ara parlarem de tots aquests projectes, perquè ella deia, no, a casa hem viscut tot aquest, no, aquest servei, podríem dir, doncs, de la ciutat, de molts projectes, i la Laura això ho portava, doncs, als gens, i déu-n'hi-do, doncs, els projectes a la ciutat que ha engegat i que porta, clar. Fem dansa, no? Per exemple, el Dia Internacional de la Dansa, que totes aquestes coses es fan a la ciutat, i ara en parlava, per exemple, el Batecs.
1: El Batecs.
0: Que el Batecs, ja no sé quantes edicions portem, Laura.
1: Doncs n'hem fet 8, que serien 9 perquè hi va haver l'any del Covid, però bé, 8. I anem per la novena.
0: Clar, tot això amb la complicitat, doncs, de la ciutat i que la ciutat respongui. Segurament potser el primer dia dels Batecs no t'imaginaves que aniríem sumant, no? Que s'anirien sumant edicions. I és treure també potser la dansa d'aquests espais tancats, no? Una mica la filosofia aquesta del Batecs, que és, veiem aquesta dansa, doncs, per exemple, aquí al costat, al mig de Sant Domènec, treure-la una mica i obrir-la també, a la gent.
1: Sí. Bueno, això ha sigut des de molt joveneta, quan just també apareixia el Galliner, doncs que van dinamitzar tota aquesta part teatral i tota aquesta part de programació, i jo veia la dansa sempre allà, saps? Sempre allà en un racó. I no m'agrada tampoc viure-la des de la ventafocs de les arts, no? Perquè és tan plena i ens pot anar bé a tants nivells a tothom, des de la cosa més petita, que és el em poso a caminar i sé que estic caminant i com camino, que va ser, com recordo, no?, una conversa amb la Marta Gros, que en aquell moment estàvem parlant, i dic, és que la dansa s'hauria d'anar omplint com si fos una taca d'oli, no? Perquè una cosa espampanant no crec que pugui passar pel tipus de llenguatge que és, que la gent a vegades li costa, que aquí es va fer molta feina amb el clàssic i es veu perfectament, perquè de cop es venen entrades de clàssic a la primera i, en canvi, amb el contemporani
0: costa,
1: però té un valor molt gran el contemporani, que és aquesta capacitat d'obertures de mons que dic jo, que de cop i volta dius, ostres, és que el cos és tan gran el que pot arribar a fer i el que podem arribar a dir. I amb aquest anar fent, que té aquesta persistència, aquesta constància, aquest d'això, doncs arriba el 2018, que amb la culturalitat, amb la capitalitat cultural, doncs apareix, no?, la possibilitat de fer un Batecs i de poder, d'alguna manera, portar a Manresa artistes, gent molt, amb molt nom i molt consagrats tant de Catalunya com de nacional, com internacionals, perquè la gent pugui disfrutar d'això, pugui gaudir, i que siguin en una relació de tu a tu, no estiguin allà dalt i jo aquí baix perquè he anat a comprar una entrada i he triat això, sinó que m'ho trobo i de cop, pum, no? Bueno, vist estat, no? La gent cada vegada més, doncs, s'està apuntant a activitats de cos, que no cal que sigui dansa, però no cal que siguin carreres super en les 24 hores dansa, però sí que hi ha un treball, hi ha una... No, hi ha un circuit de gent que necessita en el seu dia a dia moure el cos per estar millor. I aquí està una mica la feina, no? Aquesta d'anar fent sortir projectes, anar-los sostenint i tenir la responsabilitat, doncs, de poder, amb una proposta de ciutat, poder acostar durant uns dies el millor no, d'aquella edició.
0: Ara estem acostumats també a veure doncs, dansa doncs, al Teatre Cursal, no? dins la programació, que això segurament no és el que estàvem, no és el que veiem habitualment, però també hi ha, a part de tots aquests projectes, la Laura Bataller com a intèrpret, com a ballarina. Com et definiries, Laura?
1: Ai... Mira, jo des de que vaig acabar la carrera, que de fet la vaig acabar com més tard perquè em vaig lesionar molt fort, llavors no vaig poder acabar amb la meva promoció, vaig acabar més tard i vaig anar sempre fluctuant entre la ballarina i la mestra de dansa. Ha sigut dues coses que les he portat molt paral·lelament. És també una ballarina de servei, saps? De dir, ara què necessito o ara què necessita el món, la ciutat, les persones que tinc al voltant, no? Què necessitem crear? I aquí doncs, hi ha hagut doncs, aquests projectes d'improvisació amb músics que van omplir doncs, molts espais de Manresa en un moment donat amb molts músics diferents, el vídeo dansa per la capacitat que tens de coreografiar dins de la coreografia, que és superxulo... aquesta part de quan estic amb la criança doncs apareix Va de Botó i també és un moment molt dolç de creació per un públic familiar i molt petitó perquè neix dels ratxics dels més petits de tots, no? com els comencen a interactuar amb el seu moviment i la música i és un... Hem de ballar una mica cada dia. Hem de ballar una mica cada dia per poder estar bé. I ballar, quan dic ballar, quan era més joveneta, doncs era, vaig a classe, faig tot, no sé què, sí, hi ha aquesta rigorositat de disciplina, de classes, assajos, viatges amunt, avall, i estic en una altra fase doncs, de ballar una mica cada dia, però puc ballar doncs, plegant roba, rentant els plats, caminant pel carrer, trobant, estant aquí sentada amb tu... bueno, no? És com traspasso aquesta mirada de la dansa a la vida.
0: Escolta, Laura, a continuar treballant, a continuar ballant, a continuar doncs, impulsant projectes per la ciutat. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I fins la propera. Adéu-siau.
1: Gràcies.

0: Migdia Central.
1: No et perdis els nostres pròxims concerts de les nits de la Duquessa a Cardona. Dissabte 25 de juliol, la cantant i compositora mallorquina Maria del Mar Bonet actuarà al Vilà de la Duquessa de Cardona.
2: Sa meua presó, sa meua llibertat.
1: Gaudeix en directe de les nits màgiques amb artistes excepcionals. Reserva ja la teva experiència a nitsdeladuquessa.com o Ticketmaster. Aforament limitat. T'hi esperem.
2: Una gota de terra.
1: Imagina la teva casa perfecta, sense cap preocupació. Una fuita elèctrica, una porta que no tanca. O potser vols una cuina nova i moderna. No busquis més. Cuines Navarcles s'encarrega de tot. Electricistes, fusters, paletes, fins a la instal·lació de qualsevol tipus de finestres d'alumini. Ho fem tot amb qualitat i experiència.
3: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís.
1: Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
4: Anar en patinet mola, però et saps les normes? Sabies que es pot circular únicament per calçades i carrils bici, sempre en el sentit de circulació i com a molt a 25 km per hora? Sabies que està prohibit circular per voreres, places, passejos, túnels i illes de vianants? Fem-ho bé. Manresa, més ben parida. Ajuntament de Manresa.
0: Migdia Central, Eli Pagan.
5: La formació contínua dels mestres torna a ser un tema d'actualitat en un moment en què alguns claustres han decidit renunciar-hi, també com a mesura de protesta. Però més enllà d'aquest debat, avui volem posar el focus en tot allò que porta la formació als professionals i, sobretot, als alumnes. En parlem amb l'Aloma Cuiner. Ella és formadora i responsable d'aquest CIFE de la UMANRESA, aquest centre d'innovació i formació en educació. Avui volem parlar perquè cal continuar aprenent, doncs, en aquest cas també pel que fa als mestres. Donem la benvinguda a l'Aloma Cuiner. Aloma, què tal? Com estem?
6: Hola, bon dia. Molt bé. Moltes gràcies, Eli. Tu com estàs?
5: Bé, bé, bé, bé. Acalorats, no?, aquests dies, que és el que ens toca, però què hi farem? Avui, doncs, a l'home ens toca parlar de la formació dels mestres. A l'home, quan parlem de formació permanent dels mestres, de què estem parlant exactament i per què és tan necessària?
6: Bé, doncs, quan parlem de formació permanent, jo crec que parlem d'un procés continu d'actualització i de creixement professional que acompanya els docents al llarg de tota la seva carrera. L'educació és un àmbit viu, no és una cosa estanca i quieta, i canvien les necessitats dels infants i dels joves, apareixen evidències de com aprenem, evolucionen les tecnologies, les demandes socials, etc. No? Llavors, crec que la formació no s'ha de veure com un complement, sinó com una part essencial d'aquesta professió, perquè necessitem eines per donar la millor resposta possible als nostres alumnes.
5: Uh-huh. I sovint es diu que un bon docent a l'home no deixa mai d'aprendre. Què significa això a la pràctica?
6: Jo crec que, bé, primer m'agradaria dir que definir una persona com a bon docent o no és molt complex, perquè realment té cabuda moltes coses, i tenir un decàleg que digui amb això ets un bon docent i amb això no, penso que és una mica perillós. Però sí que és veritat que un docent que no deixa mai d'aprendre és un docent que segurament estarà molt posat al dia, amb moltes eines i molts recursos per afrontar el que té al davant. Per mi, un docent que no deixa d'aprendre, doncs, és un docent que té una actitud oberta, que té una actitud curiosa, una actitud reflexiva. No per una acumulació de cursos, faig 6 cursos a l'any, no, sinó de qüestionar-se de què estic fent, en quin moment estic, quines necessitats tinc a l'aula, i a partir d'aquí va construint i reconstruint el seu rol professional.
5: L'escola ha canviat molt, l'home, en els últims anys. Sí. Quins creus que són els principals reptes als quals els docents han de donar resposta avui en dia?
6: Bé, jo crec que els reptes són molts i molt complexos. Per tant, tenim una realitat difícil. Tenim aules cada vegada més diverses en tots els sentits. Tenim una societat que s'està digitalitzant profundament a una velocitat vertiginosa que ens costa seguir-li una mica el ritme. També és veritat que hi ha un increment molt important de les necessitats emocionals dels infants i dels adolescents, especialment dels adolescents. I per altra banda també penso que hi ha una necessitat imperiosa d'educar en un pensament crític, perquè no tot el que veuen, tot el que senten, doncs ho prenguin com a cert, no? Tot això és molt exigent per als docents. I llavors, posant una mica el focus en nostres, és important que ens formem, però alhora també penso que és important entendre i dir, us entenem quan veiem que el col·lectiu us reivindiqueu, no? Per més recursos, per més temps, per més reconeixement social, perquè realment la realitat és molt complexa i donar-li resposta, una bona resposta, és realment difícil.
5: Uh-huh. A l'Omar en parlaves, no? Parlaves de que un dels grans reptes de futur és aquest desafiament a les aules. La diversitat, perdó, el desafiament seria la diversitat a les aules, perdona.
6: Sí,
5: com pot ajudar la formació a fer-ho millor, no? A poder afrontar doncs, un d'aquests grans reptes, doncs, com és aquesta diversitat que a hores d'ara tenen els professors a les aules?
6: Mira, jo penso que hem fet un canvi de paradigma en els darrers anys, en el sentit que abans la diversitat era una cosa com, entre cometes, aïllada, no? O la cosa diferenciadora de... I ara no, la diversitat d'avui és la normalitat de les nostres aules, no? Perquè cada alumne aprèn d'una manera diferent i arriba amb unes necessitats diferents, amb uns ritmes diferents, amb uns contextos diferents, en tots els àmbits, eh? Llavors, no hi ha receptes màgiques. La formació no ens salvarà la vida en aquest sentit, però sí que ens ofereix estratègies perquè la diversitat deixi de viure's potser com un problema i la puguem arribar a viure com a una oportunitat educativa. I això és molt fàcil dir-ho i no és tan fàcil fer-ho, però la formació penso que és un molt bon pont per aconseguir aquest canvi de mirada, no? Podem parlar de disseny universal de l'aprenentatge, podem parlar d'avaluació inclusiva, de metodologies actives, de suport al benestar emocional, de treball col·laboratiu entre professionals i tantes altres coses que de manera aïllada, doncs, potser no ens aporten grans canvis, però amb una mirada holística sí que podem veure un canvi significatiu, sobretot per això que deia, no? De deixar de veure-ho com un problema per veure-ho com una oportunitat.
5: Vosaltres esteu en contacte amb els mestres, amb els docents. Quines són les necessitats formatives que detecteu més sovint entre els equips docents? Què us demanen?
6: Mireu, el que ara es demana més és tot el tema de la intel·ligència artificial des de dos punts de vista. El punt de vista com a docent, de jo com a docent, quin ús puc fer d'aquestes eines? Per portar-ho a la meva pràctica diària, això per una banda, i per l'altra banda, com em posiciono jo com a docent quan demano tasques o faig propostes d'aprenentatge pels meus alumnes, tenint en compte que ells faran ús d'aquesta intel·ligència artificial. Això és el que ara mateix està en el top 10 perquè és una necessitat social emergent que, a més a més, canvia a una velocitat vertiginosa a la qual ens costa doncs, donar-li resposta. Paral·lelament a això, ens trobem també moltes demandes de gestió d'aula i de temes d'intel·ligència emocional i educació emocional, doncs perquè també estem en un moment una mica delicat en aquest sentit. També provocat una mica per tot el tema de les tecnologies, entre altres qüestions, eh? Però sí que s'ha vist com un augment del malestar tant de l'alumnat com del professorat. I és el que més ens demanen ara mateix. Uh-huh. A part de lo habitual, de metodologies més actives, temes d'avaluació, temes de documentació de centre, però això ja és més, ja fa anys que això es va demanant.
5: I des del CIFE de la Manresa, quina formació doncs, oferiu per donar resposta a aquestes necessitats?
6: Doncs mira, donem resposta des de molts àmbits diferents. Per una banda, tot el tema més de didàctiques, no didàctiques de les ciències, didàctiques de les matemàtiques, però això és una cosa que ja fa temps que fem i que camina. Per altra banda, tenim tota la part més d'educació emocional, més de gestió d'equips, de lideratge. I per una altra banda, tenim tot el que és documentació de centre, fer un canvi de mirada en el centre per adequar-nos a la societat a la qual estem i a les necessitats a les quals tenim. També fem de desenvolupament professional. I tots els que podem, perquè no es poden tots, però tots els que podem, ho fem a través de la metodologia de la simulació, que a vegades n'hem parlat amb tu, Eli, que és una metodologia activa on els professionals posen en solfa, no? Mentre s'estan formant, estan rescatant totes les seves habilitats professionals i les estan posant a la situació real que hem generat per tal d'aprendre i millorar aquestes competències.
5: Aloma, la formació no només beneficia els alumnes, sinó que, clar, també afavoreix els mateixos mestres. De quina manera contribueix al seu desenvolupament professional i personal? Què creus?
6: Jo crec que la formació permet guanyar competència professional, com deies, però també confiança en un mateix, no? Quan un docent disposa de més eines, afronta els reptes del seu dia a dia amb més seguretat i potser amb aquesta li baixa aquella sensació d'improvisació que els mestres moltes vegades tenim, no? De surto d'aquesta situació, la que sigui, sigui emocional, sigui d'aprenentatge, sigui relacional, és igual, de qualsevol àmbit, no? De tiro de sentit comú, per dir-ho d'alguna manera, no? I tirar de sentit comú està bé i és una eina que tenim i que tenim tots i que la fem servir, però si ens formem, guanyem competències en aquest sentit. Llavors ens sentirem més segurs i no haurem de tirar tant d'aquesta improvisació. Però, per altra banda, també penso que una gran avantatge és que la formació crea comunitat, perquè comparteixes experiències amb altres professionals i ens ajuda doncs, a relativitzar dificultats que ens podem trobar, a descobrir noves perspectives, a sentir que els reptes no s'han d'afrontar d'una manera personal o en solitari, no? És a dir, pensa, jo crec que també és una forma de cuidar-se. Aquí ens passa moltes vegades quan fem cursos que són presencials i la gent que ve normalment no es coneixen perquè venen de centres diferents i veus que entre ells doncs, es creen sinergies o comparteixen experiències i quan un escolta l'altre, ostres, se li obren aquells ulls de «Home, això no hi havia pensat», no? Això és molt bonic, això és molt bonic i això també ens ho aporta a la formació.
5: Aloma, en un context en què aquesta professió, la dels mestres i docents, afronta molta pressió, la formació també pot ser una eina per donar més seguretat i també confiança als professionals?
6: Sí, jo crec que sí. Jo crec que la clau és que la formació ha de ser útil, ha de ser rellevant i ha de ser respectuosa amb el dia a dia del docent. Quan respon a una necessitat real i té un impacte directe, jo crec que deixa de ser una obligació i es converteix en una inversió que el docent fa en la seva pràctica professional, que també tindrà un impacte en la seva vida personal, per tot això que dèiem de rebaixar l'estrès, rebaixar la sensació que estic improvisant, etc. No, també penso que és important entendre que formar-se no vol dir que un docent no en sàpiga prou. No és un vaig buit, m'he d'anar a omplir. No, jo crec que no, al contrari. No? Jo penso que els professionals que són més competents són justament els que veuen que necessiten més i més i més i mai acabes, no, per dir-ho d'alguna manera. I no en un sentit esgotador de no acabar mai, sinó en un sentit de creixement i d'obrir mirada. Jo penso que la formació al final és una mostra de compromís amb la nostra professió i amb el nostre alumnat.
5: Clara, tu en parlaves, no? Parlaves i has dit la paraula obligació. No sé si alguns mestres o algú pot veure això, aquesta formació, com una obligació o com es pot transformar perquè no ho vegin com una obligació.
6: Jo crec que es veu com una...

0: en això que és una necessitat. El que passa que si el docent no li ressona aquella necessitat, és fàcil que es connecti a la sensació d'obligació, no? Llavors, jo diria que hauríem de trobar l'equilibri entre em formo amb allò que a mi personalment i professionalment em sembla que necessito, que em ve de gust, que m'aportarà en el meu dia a dia, a la meva aula, no? I també acceptar, doncs, que hi ha uns reptes socials amplis als quals hi he de donar resposta independentment de que aquell tema o aquella vivència s'adecui més o menys al meu interès particular. No sé si m'estic explicant, eh? Mm-hmm. Vull dir que penso que hem de trobar l'equilibri entre, per no connectar-me a què és obligatori, faig formacions que a mi m'agraden, m'aporten i m'ajuden en el meu dia a dia, però alhora potser coses que potser no m'agradaran tant, però que m'ajuden a donar resposta a una necessitat social, doncs també és important fer-ho, no? I si ho fem des de l'obligació, probablement traurem menys rendiment que si ho fem des de la il·lusió, si ho fem des d'obrir mirades, no? Compartir. És que només que sigui pel fet de compartir, penso que ja val molt la pena.
1: I de cara al futur, quins àmbits creus que marcaran la formació dels mestres i dels docents?
0: Jo crec que el que apuntàvem abans, per una banda, la intel·ligència artificial aplicada a l'educació, amb una perspectiva crítica i ètica, i per altra banda també tot el tema de la inclusió, ara també ho tenim com amb el top 10, no? Bueno, perquè tenim aules realment molt diverses. El departament em fa una aposta cap a la inclusió, encara que la pràctica quedi molt parcialment traduïda, però jo crec que realment hi ha una aposta per aquesta inclusió, per tant, crec que hi haurà un augment en això, i sobretot també benestar emocional i salut mental, tant dels docents com dels alumnes, dels infants i els joves, perquè hi ha hagut un deteniment així en general en aquest àmbit.
1: I ja, l'home, per acabar, quin missatge podríem donar als mestres que potser es plantegen si val la pena continuar formant-se?
0: Bé, és que jo crec que no és escollible, per dir-ho d'alguna manera, no? En el sentit de que un mestre ha d'estar en constant formació perquè el món canvia i l'educació canvia. Llavors, si vols donar una bona resposta, si vols ser un bon professional, necessites estar al dia. Per tant, crec que és una cosa que no es pot escollir, no? Senzillament s'ha de fer. Jo el que diria és que intentin connectar-se. Estem en temps difícils, que intentin connectar-se a la il·lusió d'aprendre, a la il·lusió de compartir, a la il·lusió de poder mirar les coses des d'un prisma diferent, des d'una mirada diferent. I com nutrir-se, no? És, per mi, formar-se és nutrir-se de noves idees, de nous conceptes, de noves persones, de noves realitats. I em costa pensar que això pugui connectar algú a la paraula obligació. Per tant, penso que és potser el fet de canviar la mirada, de com mirem la formació, no com un quin rotllo, avui a la tarda he d'anar a formació, sinó, o dissabte al matí he d'anar a formació, sinó, ostres, que bé, no? Podré compartir aquest neguit que tinc, o a veure què m'expliquen, obriré mirada, etc.
1: Doncs avui nosaltres li agraïm molt a l'Aloma Cuiner que ens hagi volgut acompanyar. Volíem parlar doncs, sobre aquest valor i la importància de la formació contínua als docents. Aloma, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I que vagi tot molt bé. Molt bon estiu.
0: Moltes gràcies. Gràcies igualment. Que vagi bé.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda. És la 1:06, quasi 7, d'aquest dilluns que segur que està sent bastant dur per a aquelles que vau allargar la nit i avui teniu son, ressaca i ganes de que torni a ser cap de setmana una altra vegada.
2: Per sort arriba un moment de donar-nos treva, de descansar, per exemple, del Mundial. Després de 38 dies de futbol i seleccions, ahir la selecció espanyola es va proclamar campiona del món.
3: Però abans de tancar el monotema de les darreres setmanes, en parlarem a la temàtica del dia i per últim cop. Ja no tornarem a parlar del Mundial.
2: Ja tenim prou.
3: Us ho hem deixat aquest matí a les xarxes de Ser Catalunya, que ens heu enviat ja algun WhatsApp al 648-83-43-78. Amb la pregunta, vas veure el partit d'ahir per pressió social, per FOMO, tot i no agradar-te el futbol? En res us escoltem.
1: I és que és inevitable parlar avui de Mundial, però nosaltres ho farem des de la nostra visió, des de la visió de donar-nos treva, amb la secció d'esport de l'Anna Palet, la seva mitja part, però no d'aspectes tècnics ni de futbol pròpiament.
2: I també coincidim que fa just una setmana que vam estrenar-nos amb un convidat de la terreta, el José Luis Sastre. Avui tornem cap al País Valencià, ja que ens visitarà la reportera i comunicadora Nerea Sanfe.
3: Remuntarem el dilluns de la millor manera. Ja veureu, benvinguts a la treva.

0: Com he dit, parlarem de Mundial. Jo també parlaré de Mundial, sense ser jo fan del futbol. Però ha de sonar aquesta cançó.
1: Has dit que parlarem de Mundial, però no de futbol, però no sé si la gent sap que el Mundial és el futbol.
0: Sí, el Mundial és el futbol, però és que a mi, per exemple, usenc, no m'encanta el futbol. El mire en esdeveniments importants, però el Mundial és com una cosa que transcendeix més enllà. Jo estava nerviosa i volia que arribaren ja a les 9 de la nit.
2: A mi em va passar el mateix, que a mi el futbol m'agrada, però jo sóc molt del Barça i de les seleccions que no em posa nerviosa ni res. I vaig anar a veure el partit sense nervis tampoc, però al final d'estar mirant el partit és que et poses nerviosa, és que vols que guanyi Espanya, és que ho dones tot per Espanya, estàs superim.
0: Bueno, i el pla que comporta veure la final, no sé què vau fer vosaltres.
1: Clar, jo crec que ahir tot el món a les 9 tenia un pla amb amics, encara que fos un moment d'estar a casa veient el partit, però jo crec que pràcticament el 95% de la gent estava veient aquest partit. Jo, per exemple, vaig quedar amb els amics, vam fer una barbacoa per la tarda, després també el partit, però vaig ser dels que no va
0: llegar. I vau arribar decent al partit, perquè si ja veníeu de la barbacoa de migdia, igual no sé si veieu molt el baló.
1: Jo sí, vale, no tots, però jo sí, però sí que és veritat que la gent a partir de les 9, com va pitar ja l'àrbitre, ja no sabien si estaven veient Espanya-Argentina o estaven veient la final de la Super Bowl. Això
0: és veritat que jo crec que també hi ha dos tipus de persones, que són els de veure el futbol al bar o el de veure el futbol a casa. Jo he de dir que al bar, per a mi és bastant bajona. No aniria jo a un bar a veure el futbol.
1: Jo fa molts anys que ja no vaig als bars. Sempre és a casa dels amics. Clar, jo crec que quan ja he començat una època on els meus amics ja tenen casa pròpia, ja quedem a casa una mica o una altra. I el que passava ahir, això que dèiem, que hi havia gent que va venir a veure el partit amb els que casualment sempre quedem per veure el futbol, que no tenien ni idea de futbol, ni els hi agradava, ni tenien cap interès en veure'l, però per al punt social de que era un partit important i que tot el món quedava, van venir, però estaven, és veritat, més pendent de xerrar amb els amics que no del
0: clar,
1: futbol.
0: Clar, és que al final fa 16 anys que havíem, que hem guanyat un Mundial. Jo tenia, crec que tenia com 6 anys o per ahir. Clar, jo era molt petita, llavors jo no recorde absolutament res, només recorde el Waka Waka i que ens vam tirar a la piscina quan van guanyar, ja està, és l'únic que jo sóc capaç de recordar. Llavors per a mi era com el primer Mundial en consciència real.
1: Clar, tu no el vas veure, Aitana, el 2010, o no el vas veure?
2: Jo el vaig veure, clar que el vaig veure, i a més es va convertir en un dia... O sigui, jo estava prepavo total, jo tenia 12 anys, i llavors era com el moment de, vinga, posa't guapa perquè et vegi el noi que t'agrada de l'urbanització a la platja i així. I de fet, va ser, o sigui, el vaig viure tant, que es va convertir en data d'aquestes que poses de pin en el mòbil.
0: Sí.
2: O sea, t'ho juro, en plan, i era un moment com canònic.
0: No sé si us passa, però jo ahir escoltava els meus veïns cridar, o sea, inclús un amic meu va fer un gol, quan va fer el gol Ferran Torres, que des d'ací visca Foios i visca València, i visca Ferran Torres, es va assomar a la finestra a cridar visca Ferran Torres, que és com, de normal tu no et vas a la finestra a cridar res, i en aquell moment sí que vols sentir el que estan dient els teus veïns, el que està dient la gent, és com un moment de col·lectivitat.
1: I et diré una cosa, m'hagués agradat fins i tot, m'hagués sentit curiositat perquè també hagués marcat algun gol a Argentina per veure si també s'hagués cridat igual de fort, perquè òbviament a Barcelona, a Catalunya, hi ha moltíssims argentins. Quan va haver-hi la semifinal contra Anglaterra i va guanyar Argentina, el meu poble, el meu barri, van cridar moltíssims argentins al gol. Clar, ahir no se'ls va escoltar perquè no van fer cap ocasió,
0: no,
1: ni cap xut,
0: no,
1: ni res.
0: No, estàvem bastant tranquil·lets.
1: I m'hagués una mica a veure curiositat què hagués passat si hagués marcat
2: 100%,
1: un gol.
2: Yeah. Perquè a més l'emoció aquesta que dona en un Mundial, a mi m'ha passat d'anar amb amics mexicans a veure un partit del Mundial i llavors tu ets de Mèxic de tota la vida.
0: I el que jo he llegit avui al País és un article que deia: durant el temps d'un partit encara és possible saber-se part d'una experiència comú. I això m'ha fet recordar també quan van inaugurar la Torre de Jesús. Jo no sóc creient.
1: La Torre de
0: la Sagrada Família. Va. Jo no sóc creient, ni molt menys sóc papista. Però en aquell moment estava mirant a la tele pensant: ostres, és un moment important i vull sentir-me part de la història. Vull poder dir als meus fills, si en tinc algun dia, o als meus amics, jo vaig estar veient això en directe. No us passa aquest sentiment?
1: Estic recordant la Torre de Jesús amb les llums, que és
0: amb les llums, amb l'Escolania de Montserrat,
1: totalment.
0: Vull dir, és que va ser...
1: Em va passar el mateix a mi, que jo tampoc no sóc ni creient ni crec molt, però que, òbviament, ho vam veure per tot el que comportava. I això que explicaves a mi em passa també amb la final de la Super Bowl, que jo me'n recordo de quedar amb amics, veure la final sense tenir ni idea de com va la final de res, però perquè ja és un esdeveniment social. I també et dic, a mi, si em dius un plan amb amics i una mica de gresca, també et diré que sí, pràcticament sempre.
2: Clar, i a més, ja no de festa i tal, és com que tu penses, quan estàs mirant la Super Bowl amb els teus amics, tu penses, quanta gent ni ara mateix que està mirant el mateix que estàs mirant tu. I el que passa amb la Torre de Jesús, a mi com que m'encanta pensar, buah, estic formant part d'un event canònic, d'un fet històric.
0: I també, a mi el que em passa és que no sé fins a quin punt és un sentiment genuí de dir estic formant part d'un moment històric o és el FOMO de dir no seré jo la que no puga comentar el partit de la final del Mundial o la inauguració de la Torre de Jesús.
2: També passa.
0: Que per a definir un poc el concepte de FOMO, que ja t'estic veient la careta, sí. Uri, de...
1: Bueno, aquesta me la sé, eh? Aquesta... No sé quina és la definició exacta, però sé què vol dir.
0: Pues el FOMO és un acrònim de l'anglès Fear of Missing Out, que significa por de perdre's alguna cosa. Es tracta d'un estat d'ansietat provocat pel temor constant a que altres persones estiguen vivint experiències divertides, importants o enriquidores, en les quals tu no has estat participant.
1: Clar, ahir va passar. Ahir va passar molta gent.
0: Que segur que molta gent li va passar.
2: I perquè és impossible, ma germana l'altre dia també, o sigui, eres el FOMO obligatorio de ma germana mirant el... O sigui, no volia mirar la semifinal, hi havia tant de crits al carrer, hi havia tanta gent que ja estava mirant una sèrie i s'estava enterant de com estava quedant la semifinal d'Espanya. Vull dir... que també és imposat perquè està tothom.
1: I a més avui et poses a qualsevol plataforma, a qualsevol xarxa social, amb els amics quan vas a la feina o fins i tot de vacances, i el primer tema que parlaràs és el partit d'ahir, Espanya-Argentina, Ferran Torres, i clar, si no has vist el Mundial i no tens ni idea de què estàs parlant, et quedes una mica boig, ja no saps què està passant.
0: I jo el que no sé si abans també passava tant això, perquè jo ara la paraula FOMO s'ha convertit en recurrent en el meu vocabulari del dia a dia. Jo no sé si abans sentien tant de FOMO com ara, perquè al final... és a dir, no pots estar, com es diu, a missa i repicant.
2: Exacte.
0: Vull dir, això de tenir FOMO també arriba a un punt que és, si a tu no te deus veure un partit i et vols posar una pel·lícula, endavant.
2: Sí, o inclús, o sea, el FOMO també es pot aplicar amb els plans amb amics i tot això, i és com, si tu, com m'ha passat a mi, que t'has mudat d'una ciutat cap a l'altra, tu no pots estar en tots els aniversaris de les teves amigues de Múrcia ni dels amics de Madrid, i és que no pots estar a tot arreu.
0: No pots estar a tot arreu.
2: Has de triar.
1: Mm-hmm. De fet, ho hem preguntat, això, en el nostre WhatsApp del programa, que és el... Anem recordant, perquè així la gent ja se'l fa seu, ja portem una setmana, i ja ens estan arribant moltes cosetes, el 648-83-43-78. Avui preguntàvem, precisament, si vas veure la final del Mundial, tot i que no t'agradi el futbol.
3: Hola, Treva, què tal? Com esteu? La veritat és que jo sí que vaig veure la final del Mundial sense que m'agradi gaire el futbol, perquè al final és d'aquestes coses que es comparteixen més en un esdeveniment social que no tant pel partit, i és una excusa per juntar-nos. Jo el vaig veure a casa, mon pare va treure birra i va obrir una pota de pernil per veure'l, per tant, no m'ho podia perdre. Un petó...
0: És que és el FOMO, és el FOMO. De fet, diré una altra cosa, jo m'he adonat que et puc tenir FOMO nostàlgic de coses que fins i tot no he viscut.

0: jo que sóc fan de Cuéntame, consumidora predilecta...
1: Ah, jo pensava que em parlaries de la sèrie de Cuéntame, no del contingut de la sèrie, perquè clar, s'estrena el 2001, tu encara no havies ni nascut.
0: Jo no havia ni nascut i no sé quan em vaig enganxar a començar a veure-la, però a mi és algo que ha format part ja de la meva rutina dels dijous, perquè en aquell moment ho feien els dijous, veus? Un altre esdeveniment que tothom sabia que els dijous estaves mirant Cuéntame...
2: I comentaves el capítol a
0: classe. I a la següent comentaves el capítol. Ara això tampoc passa, perquè amb l'streaming i les plataformes tu estaràs veient Cuéntame i jo estaré veient La Isla de las Tentaciones, vull dir. Però amb Cuéntame m'ha passat molt això de tenir nostàlgia i FOMO de coses no viscudes, perquè al final expliquen esdeveniments històrics al llarg de tota la sèrie i jo he pensat, ostres, m'hauria encantat viure això. M'ha passat, per exemple, amb el fet de descobrir el que era la televisió, on la gent mirava una caixeta que retransmitia imatges com si fos màgia.
2: I a més, tia, és que jo crec que Cuéntame, que jo també soc superfan, és com que és la sèrie experta en crear FOMO, perquè els hi passa de tot. O sigui, ells estan anant al dentista i llavors surt pels aires el Carrero Blanco. Ells van a un lloc i llavors hi ha un atemptat allà. O sigui, és que estan en tot.
1: La 413 capítols donen per molt. Clar,
0: donen per molt.
1: I un dia, en la temàtica del dia, parlaríem d'aquestes sèries que segurament potser es perden, perquè qui es posa ara a veure 413 capítols si no has viscut?
2: Jo ho vaig fer.
1: Ho vas fer des del principi.
2: Des del principi. Em vaig trencar la cama i vaig estar menjant-me Cuéntame.
0: Sempre és bon moment. Això a mi em fa FOMO, això em fa FOMO l'arribada de l'home a la Lluna, haver-ho viscut en primera persona i, per suposat, l'esdeveniment que més FOMO em farà mai.

0: Els Jocs Olímpics del 92.
1: A Freddie Mercury també li va fer fomo.
0: També li va fer fomo, pobre.
2: Jo crec que, mira, avui els tres que estem aquí no els vam viure, perquè jo sí que soc del 92, però del desembre, per tant no els vaig enganxar. Em va faltar una miqueta.
0: Ui. Però no us ha passat això a vosaltres? No teniu coses que us encantaria haver viscut en primera persona?
1: 100%, o sigui, no tinc el fomo dels plans d'ara, però el fomo nostàlgic el tinc, i una cosa que m'encantaria haver viscut és això.
0: Fes-nos una mica d'espai.
1: És la Marilyn Monroe felicitant-li l'aniversari amb Happy Birthday, Mr. President, al president Kennedy, que va ser com una festa d'aniversari on estava tothom del moment dels Estats Units. M'encantaria. Una altra cosa que m'encantaria és el maig del 68, que la veritat que no... O sigui, jo crec que tothom...
2: Però per què el maig del 68?
1: Perquè tothom el té superromantitzat de la revolució hippie, de sobte la llibertat sexual, la llibertat de les dones, i que potser hagués sigut una merda, en plan, i depèn d'on eres i on...
0: Segur, però també com el cuquet periodístic, també. Imagina't estar escrivint sobre això. És que...
1: I vino, i ja, i ja no, no treballant. Després m'encantaria anar a la boda de Diana de Gales, m'encantaria la catedral de Londres, ahir en Sant Pol, amb aquest vestit perfecte que portava, amb aquestes flors, m'encantaria.
2: Amunt la monarquia, aquí.
1: L'anglesa, pel gossip, sí.
0: És el teu guilty pleasure, que això podríem parlar un altre dia.
1: La monarquia anglesa, bueno, i Lady Di en si, és la meva obsessió. I després, l'últim, i que de fet és el primer episodi de Cuéntame, seria veure a Maciel guanyar Eurovisió.
3: Señoras y señores, en estos momentos acaba España de vencer en el Gran Premio de la Canción de Eurovisión. España, Maciel, el La La La.
2: Eurovisió, que també molta gent veu la final sense que li agradi ni Eurovisió ni
1: una
2: la música.
1: Cosa,
2: és una cosa molt semblant a la final del Mundial. I m'encanta que avui parlem de FOMO perquè, sincerament, és el meu tema. Jo tinc FOMO constantment, cada dia, pràcticament, quan vaig a un lloc, tinc FOMO per el que em perdo, perquè, òbviament, no pots estar a tot arreu. I quan hi ha en un mateix dia dos o tres concerts diferents, a vegades pateixo més pels dos que em perdo que no gaudeixo tant pel concert que vaig.
0: Això és molt fort.
1: Sí, és un gran patidor de FOMO.
2: Sí, sí, em passa constantment i ho estic treballant, això és veritat, perquè em passa molt de a vegades pateixo més pel que no faig que no pel que estic fent.
0: Clar, és això de dir, vale, he escollit aquest concert, i si l'altre està siguent millor? I si hauria d'haver escollit l'altre? Mira, doncs has escollit aquest i és el que tens. És el que has de gaudir.
2: Avui em passa, vaig a un concert i em perdo un partit amb els amics i ja estic pensant, ai, quina llàstima que em perdo el partit. I si anés al partit em passaria exactament el mateix, que em perdo el concert.
0: I tu tens algun concert així...
2: Jo, hi ha dos gires que em vaig perdre, perquè em vaig perdre jo i tothom, que són aquestes.
4: Benvinguts al llarg viatge.
2: I és que el 2020, amb l'arribada de la Covid, a banda de, òbviament, moltes persones que ens van deixar, també moltes coses que no es van arribar a fer, com, per exemple, la gira de Charango, la seva darrera gira no es va fer. I és... Es pot tenir FOMO també de coses que no hagin passat mai, com, per exemple, aquesta gira?
1: 100%, de que haguessin passat.
0: És veritat que mal de molts, consol de tontos, però com a mínim penses, no m'ho vaig perdre jo, s'ho va perdre tothom.
1: El món.
2: Com també a la gira de comiat d'Extremoduro. Clar, un altre comiat que tampoc no es va poder fer. I que ara, clar, Charango pot ser que algun dia tornin a fer concerts.
0: Sí, ara es porta molt això de tornar. Passen 10 anys i tornes.
2: I vinga, a fer calés.
1: I les entrades pujant als preus.
2: Clar, l'Extremoduro, això sí que ja no podrà passar, perquè el desembre de l'any passat es va morir el Robe. I, per tant, això sí que segurament tinc més FOMO d'això que no d'Extremoduro que no de Charango.
1: Lo típic de concert dels Beatles, aquesta gent també que tothom té FOMO.
2: Total.
0: De fet, si voleu, per buscar una mirada des d'un punt més social, podem incorporar a la conversa el sociòleg Jordi Mir. Bona tarda, Jordi.
5: Hola, bona tarda.
0: Com s'explica això que una persona que no segueix gens el futbol, per recuperant el que parlàvem al principi, acabe pendent d'una final? És, vull dir, és algo que transcendeix més enllà o tu creus que és pur FOMO?
5: Hi ha una part de FOMO que jo crec que heu explicat molt bé i que a més heu posat moltes experiències directament viscudes. Hi ha una altra part que també ens ha de portar cap a un altre al territori, que és... I això des de la psicologia i la sociologia, hi ha qui ho ha explicat i ho ha estudiat, que és com ens agraden més les festes on hi ha molta gent que les que hi ha poca gent. És a dir, si ara a l'estiu volem anar a una cala, doncs segurament voldrem una cala amb poca gent i que ningú la conegui i que estiguem tranquils. Però, en canvi, a l'hora de valorar les coses, ens movem moltes ocasions per allò que, si agrada a molta gent, segurament a mi també m'agradarà. i també vull sentir-me implicat en aquesta història. Això, per exemple, en relació amb el Mundial, ho hem vist amb moltes canalla que s'ha començat a fer la col·lecció, per exemple, dels promos del Mundial, i penso particularment en nenes que no els agraden el futbol, però després de veure vídeos dels promos del futbol, després de veure que a la classe la gent està fent la col·lecció, dius, no, doncs jo vull formar part també d'aquesta aventura. No tant perquè no m'ho vulgui perdre, sinó perquè quan ho està fent molta gent, jo em vull formar part.
2: I també passa amb esdeveniments, per exemple, musicals, i l'exemple que crec que tots ens ve al cap és els concerts de Bad Bunny d'aquest any, que tot el món es va tornar boig per comprar entrades i gent fins i tot que no escoltava regularment i fins i tot que havia criticat en el seu moment a Bad Bunny. Però el punt aquest de perdre's un esdeveniment d'aquestes característiques i veure molta gent que el gaudeix i tu no pots, es va fer que la gent, home, esgotés 12 estadis, que és una bogeria.
5: Clar, sempre hi haurà qui voldrà estar al marge i tenir una posició crítica i que es mantindrà la seva posició de no formar part d'això, però és com una mena de bola de neu que quan comença a rodolar es va fent gran, va incorporant a més persones i cada cop incorpora persones que segurament estan més allunyades inicialment d'aquesta iniciativa o que si fos un concert més del que no s'estigués parlant tant, i passa el mateix amb els partits del Mundial, si no estiguessin parlant constantment del Mundial, molta gent prescindiria. Però clar, com que n'està parlant molta gent, doncs sí, doncs això és la senyal de que jo també m'hi he de connectar. Per por de no perdre'm, com amb el FOMO, o per no sentir-me desconnectada, o perquè si tanta gent en forma part, jo, que també formo part de la comunitat, no puc estar fora d'això.
0: Clar, és que és el que comentàvem, que abans tots miràvem els mateixos canals, les mateixes sèries, i ara tenim moltes més opcions. Tu creus que hem perdut aquests rituals compartits?
5: Jo crec que, per exemple, el Mundial o la visita del Papa, que també abans comentàveu, hi ha alguns d'aquests esdeveniments que tenen tanta dimensió que fa que ens retrobem i ens sentim bé retrobant-nos, perquè és com que aconseguim que tothom pugui parlar de tot, no? Del que ens està passant i puguem compartir converses. Per altra banda, és veritat que a vegades també ens agrada trobar els nostres petits plaers que no molta gent sap, tot i que després és possible que també ho vulguem compartir per veure si aconseguim que altra gent ho vegi i també puguem tenir converses sobre això. És veritat que hi ha una gran segmentació, una gran pluralitat d'iniciatives, de concerts, de sèries, de pel·lícules, de coses per fer, i això fa que molta gent pugui trobar les seves respostes als seus gustos, però que després diem, home, però això a mi m'agradaria compartir-ho. I jo crec que explica fenòmens que, portat de l'extrem, és el que vivim amb el Mundial.
0: Doncs moltes gràcies, Jordi.
5: A vosaltres.
0: Ara marxem 2 minutets i tornem amb la mitja part de l'Anna Palet.
6: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics

Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.

0: És la 1:28 i tenim aquí l'Anna Palet, que t'he de confessar que des de que sé que vens tu, els dilluns són una mica menys dilluns.
1: Moltíssimes gràcies. Això que m'acabes de dir crec que és el millor que se't pot dir.
2: És el dilluns, ja
1: la pilota. Només perquè us salvo el dia de programa que més mandra us fa, segurament.
3: Totalment. I perquè estàs obligada a fer-ho.
1: Una dada. Una setmana de treva i Espanya torna a guanyar un Mundial. Casualitat.
0: Casualitat.
1: Destí. No sé, no sé jo,
0: com
1: però...
0: Com diu Ferran Torres, tot està escrit.
1: Estàs contenta, eh? El País Valencià.
3: Contenta.
1: Mare meva, Follos, jo crec que decretaran uns quants dies de festa. Estem tots contents,
0: tots
1: perquè
0: contents.
1: La selecció espanyola va complir i al final va acabar marcant Ferran Torres, però hem de canviar la sintonia, perquè la veritable cançó que representa la victòria de la selecció espanyola ens la canta l'Aitana. I no tu, Aitana Romà. Aitana Ocaña, que estarà present a la celebració aquest vespre a Madrid, a la plaça Colón, ja confirmada, per cantar Superestrella.
2: Ha estat al Mundial, també va estar ahir a Montllevall. Ha viscut molts partits en directe, no, l'Aitana,
1: sí,
2: crec?
1: Sí, sí, sí. A més, ha estat molt divertit perquè sonava la cançó al final dels partits. Llavors, per exemple, vèiem a Cristiano Ronaldo desfet, últim partit amb la selecció de Portugal, i de fons, Superestrella. Home...
2: Quedava clavat.
1: Ha quedat
2: quan s'eliminava Ronaldo, quan Mbappé, Messi, clar, anava sonant Superestrella. També la graciosa, no?, de Quevedo, que eren com les dues cançons de la selecció.
1: Exacte, hem tingut una bona banda sonora per aquesta victòria de la selecció espanyola, i d'ahir us vull destacar un moment que per mi és estel·lar. Vam tenir aquest show del descans una mica superbowlesc.
2: Uh-huh. Va durar menys del que semblava, perquè van dir que seria mitja hora, no va ser tan llarg.
3: És el que vas dir també tu l'altre dia, en plan, que van anar com tots plegats.
1: Sí, aquí a la transmissió de Ser Catalunya es van posar molt nerviosos. Sí que Rodríguez i companyia estaven que es pujaven per les parets perquè deien que allò era un partit de futbol i no un espectacle, però tots vam quedar al·lucinats amb la boca oberta quan, en el moment de Madonna, que evidentment és una artistassa com la copa d'un pi, apareix amb la sorpresa de Ronaldo i Ronaldinho acompanyant-la vestits amb xandall.
2: Amb la cara que tenien de qui m'han portat a mi aquí i a fer el peripè una mica.
1: O sigui, la de memes, que hi ha ara mateix a les xarxes socials amb Ronaldinho vestit amb xandall groc, Ronaldo amb un xandall blau, tot cadascun del mateix color, acompanyant a la Madonna, conduint un cotxe, que s'ha dit també que potser els vam donar una idea al que t'hi jugues quan van muntar el Xavi Saissó en un sidecar, sí, de que allò, automobilisme i actuacions, era un bon mix, però vosaltres que vau seguir el partit, no sé si en aquest moment també vau quedar com desconfiats, configurats, com ens va passar a nosaltres, de veure a dos estrelles mundials i llegendes del futbol acompanyant a Madonna.
3: I és que semblava IA. O sigui, era el típic que ves a Mia i dius, venga, sí, això no m'ho crec. És que era increïble.
1: Totalment. Els meus avis jo crec que els hauré d'explicar que era veritat perquè quedaran una mica també sorpresos.
2: I a mi el que em flipava més eren les cares que tenien dels dos jugadors, que és una miqueta, estem en un moment únic que tot el món comentarà i com si estiguessin allà a casa seva, a vegades com, bueno, aquí estem conduint...
1: Acompanyant.
2: Potser no sabien ni qui era Madonna, perquè Ronaldinho i Ronaldo ja saben que tenen un historial important, ni qui estaven acompanyant i van dir, vinga, va.
1: A mi potser em va faltar uns passos de ball, no? Una mica uns passos prohibits de dos jugadors brasilers com ells que els agrada la festa...
3: Que, exactament, és que en tindran moltíssims.
2: Jo en el moment aquell pensava que Ronaldinho cantaria, perquè ara fa unes setmanes va treure un disc cantant Ronaldinho i que s'animaria.
0: Tampoc cal que tothom cante.
2: Vull dir,
0: deixem les actuacions per als artistes.
1: Digue-li a la FIFA això, perquè jo crec que veient que aquesta fórmula ja l'han fet una vegada, ens preparem pel pròxim Mundial el 2030, que potser el descans dura una hora. En fi, el partit ja el deixem enrere. Ara del que estem pendents és de la celebració d'aquest Mundial, que com dic arrencarà a partir de les 6 de la tarda a Madrid, quan primer doncs, aniran passant artistes i després arribaran els jugadors. I clar, quan arribin els jugadors, arriben una mica passats de voltes. Això ja ho sabem.
3: Home,
1: que
3: s'ho mereixen, també.
1: S'ho mereixen.
3: No jutgem.
1: Gairebé 2 mesos de pura disciplina, de no sortir de la ratlla, i clar, de sobte guanyes un Mundial, et descontroles, a l'avió fas de tot, menys dormir. I he volgut recuperar-vos de l'hemeroteca un dels millors moments de la celebració del 2010, aquesta celebració que tots ens transporta una mica a la nostra infància, adolescència, i vull que juguem a un joc, comparem, busquem qui serà qui en aquesta celebració que ens espera aquest vespre. Primer de tot, qui serà l'Iker Casillas? Per tant, qui serà la persona que, intentant elogiar els seus companys, els acabi insultant?
4: Me alegro por estos individuos, porque son unos individuos, no se les puede calificar de otra manera, pero hemos conseguido otro sueño que teníamos todos desde que éramos pequeños. Para mí es un orgullo ser
5: el capitán de este equipo y estoy encantado de tener unos compañeros así, aunque sean muy cabrones y estén tornando dándome por culo.
1: Bueno, bueno, aquesta part final li posem una mica de so de dofins. Qui serà qui insulti els seus companys per dir que els estima?
2: Jo aniré a lo fàcil, que clar, que sigui el capità, potser és Rodri. Que
3: exacte,
2: a vegades...
3: no, sí, una mica de pare.
2: Sí, i a vegades també he dit alguna que altra, me'n recordo una parlant de les Maldives, crec que va arribar a dir en algun moment, o alguna que l'havia liat una miqueta més fora de to, que sembla una persona molt correcta, però que a vegades també deixa en alguna. I això que dèiem, després d'un vol interminable, d'alguna mica més de festa, igual aquí salim una miqueta, sí, i la pot liar.
0: Estic d'acord.
1: Doncs assignem Rodri com a paper d'Iker Casillas. Ara hem de buscar qui serà la persona tímida a la qual no li agrada gens parlar, però que quan li donen el micròfon demostra tot el que ha donat de si, com de fònic està, que en el 2010 va ser Andrés Iniesta.
6: Solo quiero decir que os sintáis orgullosos de este grupo, del primero al último, porque son los mejores. Me siento muy orgulloso de formar parte de esta selección en este momento de la historia. Es la hostia. ¡Viva España y viva Fuentealbilla!
1: Qui serà aquesta persona afònica que probablement escoltarem cridar per primera i última vegada, perquè Andrés Iniesta no l'hem vist en sortir de to mai més?
2: Jo ho tinc claríssim.
3: Jo crec que també,
0: Jo diria Pau Cubarsí.
3: Jo també, 100%.
2: Ho tinc estar apuntat aquí, Pau Cubarsí. Pau Cubarsí, que a més és això, sempre perfil baix, que avui es torni boig.
0: És veritat que no sé si diria Viva Espanya, però cridaria segur.
2: I a més també, no sé si l'Iniesta va ser MVP d'aquell Mundial o més o menys, però Cubarsí, MVP jove, també tot està relacionat.
1: Tot amb to Barça, Cubarsí com Iniesta, i ara ens falta trobar el rei de la festa, el mestre de cerimònies. Qui serà Pepe Reina?
7: Con el 23, con un dolor de cabeza que no puedo ya conmigo... Este humilde speaker que está con nosotros de corazón.
0: Ay, vale.
2: Això jo crec que serà molt complicat d'igualar. Això ho veig complicadíssim.
3: Una dupla tipus un Nico i un Lamin, junts,
1: sí,
3: Jo
1: us voto
3: molt,
1: per un Marc Cucurella, perquè a la celebració de l'Eurocopa el van veure, però donant-ho tot d'una manera. A més, no té vergonya, i necessites no tenir vergonya per fer aquest rol.
2: Però el carisma de Pepe Reina és complicadíssim d'igualar.
1: No.
2: Complicadíssim. Igual que vingui Pepe Reina a fer també de speaker avui.
1: Sí, a més l'hem vist col·laborant amb les televisions amb drets, i com els jugadors d'aquesta generació abracen tots a Pepe Reina, la veritat que emociona moltíssim. Votem llavors Marc Cucurella?
0: Votem Cucurella.
2: Sí.
1: Vinga, doncs tenim a Cucurella com Pepe Reina, a Cubarsí com Andrés Iniesta i com a Iker Casillas a Rodrigo. Veurem si aquesta tarda es compleix tot això. I, nois, per anar tancant aquesta secció d'aquest dilluns de la mitja part, us he portat un missatge, val? Un missatge d'algú molt important. És sorpresa, no us he volgut...
2: Això no està preparat,
1: No us he volgut dir qui és, però... Jo crec que es presentarà ell mateix i ens dirà, aquesta persona a qui li tenim tanta estima, com es dona una treva.
8: Hola, amigos de la treva, soy José Mari Vaquero y yo los veranos no tengo mucha sorpresa porque vivo en Sitges y por lo tanto el mar y la playa lo tengo siempre. Es más, en verano viene bastante gente, pero bueno, siempre me gusta pasear, sobre todo pasear por la playa de San Sebastián en Sitges, os lo recomiendo, y luego pues algún paseo también por el Garraf. Y entre una cosa y otra, alguna cervecita cae.
3: José Mari Vaquero, és que jo l'estimo moltíssim.
1: Se t'ha il·luminat la cara,
3: Amparo. És que m'ha fet
1: molta
3: il·lusió perquè jo li assetjo una mica perquè vingui al Jàpid de Memòria. José Mari, si m'estàs escoltant. I clar, i parlo molt amb ell per WhatsApp.
1: Home, i és una persona que aquesta temporada al que t'hi jugues ens ha robat el cor amb la seva secció tots els dijous del Passe Atrás, i que hem descobert que, a més de ser una autèntica llegenda del futbol, és una persona tan normal explicant-nos que es dona treva passejant per Sitges.
3: És maquíssim.
2: Encantat. Clar, estava pensant, no sé si Vaquero seria més Iker Casillas, Iniesta o Pepe Reina, dels tres que parlàvem abans. Cap on tiraria?
1: És difícil, perquè el veus molt assenyat, a Vaquero, però de sobte té els seus moments de rauxa. Jo crec que seria un Iker Casillas, perquè no és ni tan tímid com Iniesta, ni tan desfermat com Pepe Reina. Potser l'hauríem de posar en aquest to mig d'Iker Casillas, que no sé si realment és un to mig o no. Però que sapigueu, ja us aviso, que cada dilluns us portaré un missatget d'algú relacionat amb el món dels esports aquí a Ser Catalunya.
0: Ronaldinho.
1: Ara l'escric, a veure si aconsegueixo que em contesti, o escric a la Madonna, que la Madonna
3: potser... O el germà de Lamin, que també podria venir, fins i tot.
0: El germà de Lamin. O sigui, hem de parlar d'aquest nen...
1: El Kane s'ha tornat una sensació, aquest Mundial.
0: És veritat que ahir ho comentàvem una mica en el backstage. No creix aquest nen, Vull dir...
1: A mi em costa veure-li la diferència del 2024 amb ara,
0: A mi també em va costar una mica.
1: Més ha deixat el xumet, això està bé. Això està bé. La Minya Mal, després d'aquest Mundial, ja li treuen els bràquets.
0: Ah, sí?
1: Per tant, veurem ja a la Minya Mal sense bràquets.
3: O sigui, estarà pràcticament... Subprime després del Mundial i sense bràquets.
1: Efectivament.
2: Una cosa que sempre és raríssima els primers dies, quan una persona es treu els bràquets, sí, a veure-la sense aquests aparells. Sense.
0: Clar, és que el Lamin té 19 anys.
1: 19 anyets. 19 anyets. Recent,
0: i ja ha guanyat un Mundial, una Eurocopa, vull dir...
2: Lligues
1: ara,
2: amb el Barça, també.
1: El que comentava més a la transmissió ahir de Ser Catalunya, que li falta la Champions.
3: Exacte.
1: És a dir, si vol posar ja la cirereta
2: al pastís... Però això és la treva, aquí
0: ja,
2: això...
0: Ja estem anant de la treva al Keti. Però mira, també és veritat que ho parlem avui, jo fins d'aquí 4 anys no tornaré a parlar de futbol, llavors estic exprimida.
3: Ja tallem el tema.
2: I a més, 2030, que celebra aquí, per tant, això encara serà molt més FOMO per molta més gent.
1: Exacte, per tots aquells que als 80 no van viure el Mundial aquí a Espanya, doncs tindrem una nova oportunitat el 2030, però ara sí, els jugadors campions del món, després de celebrar aquest vespre, que es donin una treva,
0: totalment,
1: que porten gairebé 2 mesos, més tota la temporada, això no para, i els desitgem que es donin la treva merescuda que tenen després d'haver-nos regalat aquest campionat del món que ens ha fet gaudir moltíssim.
0: Pues moltes gràcies, Anna Palet. Sempre ens il·lumines en el món esportiu. I sé que avui té més mèrit, perquè segur que ahir vas treballar fins tard.
1: S'ha dormit poc, però no passa res. Si és per un bon motiu, ja ho fem.
0: Moltes gràcies, Anna.
1: A vosaltres.
0: És la 1:40. Seguim aquí a La Treva i ara ens anem cap a la meva estimada terreta.
9: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
2: I ja sabeu que a La Treva connectem cada dia amb Múrcia, amb Catalunya, passant pel País Valencià, i més concretament, ara ens anirem a Godella. Doncs d'allà és també la nostra convidada d'avui, reportera a la PM, presentadora a la 2CAT i propera concursant també de la Travessa VIP. Avui, La Treva amb la Nerea Sanfe.
10: És pa pollos, pa gallines, per a pollastres, gallines, colombes. Per què diuen que en xapó la xe machot? Perdoneu-me, jo no sé parlar d'una altra manera. Que és que jo el castellà no l'ho domino molt.
11: Confessa, t'estàs venent.
10: Vam, para.
12: Què era això? Què era això? Sempre volem més feina.
2: Nerea Sanfe, què tal, com estàs? Com vas?
13: Hola. Pixa-me la risa d'escoltar-me a mi mateixa.
2: Home, i moltes vegades, clar, t'hem vist en reportatges tota l'estona rient. És ja un punt teu.
13: Sí, és que poques vegades estic trista. Estic més vegades enfadada que trista. I plore tota l'estona. Qui em coneix sap que plore de riure, plore de pena, plore en general, en la vida, saps? I ara estava escoltant-me i estava pensant... Eres un quadro, Nerea, un quadro total.
2: Clar, no sé on et trobes, si estàs ja de vacances, si no, com estàs donant-te treva? Com et dones treva, tu, normalment?
13: Doncs, normalment em dono treva en la mar, en l'aigua. M'encanta anar a la platja, soc molt mediterrània, visc a prop de la platja en cotxe, perquè, per sort, visc a ma casa, a Godella, i per a mi, tant un banyet a una piscina o a una platja que no siga la Malvarrosa, perfa, que és la platja de València, i dona un poc d'agonia,
0: no és
13: perfecte. És perfecte.
2: Clar, i tant, anava dient, sí. Dones fe, eh?
0: Dona fe, i a més, suposo que tu també ho hauràs vist, Nerea, el lío que hi ha hagut ara, perquè els restaurants que estan a primera línia de la platja, mira, estan criticant els veïns que van a sopar a la fresca, com s'ha fet tota la vida, en les seues cairetes, en les seues cacaues i la seua tauleta, pues ara també es molesta que es posen a primera línia perquè es tapen les vistes del mar. Vinga, va.
13: Mireu, indignació màxima amb això va passar fa uns dies, i jo he anat a sopar a la fresca a la platja, al meu poble sopa a la fresca al carrer, perquè jo pense que els carrers són de les persones que habitem els pobles i les ciutats. O sigui que, per favor, agarreu la caire i escau a la porta de casa, feu una torrà, sempre en coneixement, però usem els carrers, perquè és que si no, els turistes ens mengen i això no pot ser.
0: No pot ser.
2: Ara et parlaves de que t'encanta el mar, de la connexió també de la teva terra, però també de la natura, de la muntanya, perquè ara en parlarem que has participat a la Travessa VIP. Ja sabem que no ens pots avançar res sobre el contingut de dins, però sí que coses que, per exemple, sabem que participarà juntament amb la Carolina Ferrer.
14: Sí. Carol F, la queen de les vesprades.
15: Nicky Sanfe, Xerxes Queen.
2: Com va anar això de la Travessa? Ho has proposat tu? Et van venir a buscar? Com va anar això?
13: Doncs una vesprada fa uns mesos, de sobte em telefona Carol algo normal, perquè ens telefonem molt a sovint, i em fa, Nerea, van a quidrar-te, ja van a quidrar-te. I jo, què passa? Diu, van a telefonar-te perquè ens van a proposar per al càsting de la Travessa VIP. I jo, què? I jo, a veure, Carolina, però tu estàs segura de lo que m'estàs dient? Que sí, total, que als minuts em va telefonar Jorge, el productor d'Agua que té calabaza, que és la productora que fa este programa, i em va proposar i em va dir, bueno, ja havíem pensat que Carol seguirà la teva companya, podríeu quadrar molt bé. I jo, el primer que vaig pensar va ser, a veure, jo sóc una tia esportista, entre cometes, és a dir, jo vaig al gimnàs, però dos vegades a la setmana, havia fet muntanya tota la vida perquè he estiuetxat tots els estius al Pirineu Català amb els meus pares. De fet, havia agarrat un poc de mania a la muntanya, perquè quan t'obliguen a fer muntanya, com quan t'obliguen a fer qualsevol cosa, no? Al final agafes un poc de tírria. Però vos jure que quan me van dir és en Carol, jo vaig dir sí, sí a lo que siga, perquè en ella és tot un sí.
2: I és tan dur com sembla, perquè molta gent pot pensar, ja que és una travessa VIP, en els VIPs els hem ficat una cosa més facileta.
13: No. O sigui, vos jure, vos promet, que ha sigut molt heavy. De fet, Rui, que és el director, ens deia, és que no anem a fer res més fàcil perquè sigueu VIPs, perquè l'essència de la travessa és fer muntanya, fer activitats de risc, per dir-ho així, i que patiu també, no? I que volem que la gent veja que vos hem posat a prova al 200% i que no per ser VIPs coneguts aneu a estar menys patidors. Vos jure que ha sigut molt complicat. Molt.
2: I, de fet, el que sí que hem vist, que hi ha hagut molt connexió amb els concursants. De fet, ara fa uns dies veu marxar alguns de cap de setmana també a la muntanya. Aquí hi ha hagut una connexió bestial entre tots els participants, no?, pel que veiem.
13: Sí, ha hagut un match, perquè és de veres que quan te diuen no vas a fer la travessa VIP, primera, jo no me considero VIP, vull dir, jo soc Nerea i soc treballadora i soc currante i sí, pues surto a la tele perquè era el somni des de menuda que tenia i l'he aconseguit, però soc igual que quan tenia 20 anys i currava en una tele sense cobrar ni un euro. Aleshores, quan et diuen la paraula VIP, és com, buah, a veure com és esta penya, no? Perquè dius, anem a veure. I la veritat és que m'he sorprès molt gratament, perquè han sigut totes i tots meravellosos. Hem fet una pinya brutal. A més, ara tinc un grup de persones amb les que poder fer muntanya, amb les que poder riure'ns de coses que hem viscut solament nosaltres. I crec que ha sigut meravellós. I que quan veieu el programa, que s'estrenarà a finals de setembre, jo crec que notareu aquesta connexió. També ha hagut xoc i també estem jugant. I Carol i jo, si n'hi havia que cal lavar una punya a la trapera, com dic jo, l'hem clavat.
2: Ho heu fet, ho heu fet.
13: Home, i tant, tu què te creus?
2: Nerea, que et sortiran haters.
13: No, a veure, jolín, estàs fent un concurs.
16: Clar que sí, s'ha d'anar a guanyar.
13: I s'ha d'anar a guanyar, no pot ser tot hi, hi, ha, ha. Fora del concurs estem superbé, però dins del concurs, pues bueno, pues han passat cosetes.
2: Ara anirem a, també...
17: Y obrirem una altra porta evidenciada mentira.
2: Ara, que volíem anar cap a la terreta, cap a Godella, sí. La teva terra, i amb la gossa sorda, que no sé, és una formació que t'ha acompanyat moltíssim, també, l'Aitana, que anava dient que sí amb el cap, no?
16: Home, és que la gossa sorda som de Pego, i jo tot el que siga de Pego...
2: Totalment.
13: Tu d'on eres,
16: Jo soc de Pego.
13: Claro, pues es que la gossa de Pego... A mi, tant obrim pas con la gossa sorda, he crescut amb ells. Vull dir, des dels 13-14 anys, recordo que els meus pares m'acompanyaven als concerts amb les meves amigues, sobretot mon pare ens deixava allí o ell se quedava darrere per a vigilar, perquè érem menors d'edat, òbviament, i hem crescut amb la seva música, amb les seves cançons. De fet, ara que han tornat, vaig anar al concert que van fer per València i va ser meravellós. Vaig plorar, vaig cantar, vaig riure, vaig trencar el bolso, ho vaig fer tot.
16: T'anava a dir, et fa reconnectar en la Nerea d'aquells anys?
13: Sí que em va reconnectar, però és que és de veres que, tot i que jo vaig evolucionant com a persona, encara tinc les mateixes ganes de que quan tenia 15 anys, perquè suposo que els meus pares culturalment i sociològicament m'han criat d'una manera molt clara, i la gossa i Obrint Pas han sigut com el meu camí ferma a seguir endavant, a creure en uns ideals, i quan vaig estar fa poc en el concert de la gossa va ser com, uau, encara queda gent que lluitem per unes coses que a poc a poc s'estan perdent. Va ser molt bonic.
16: És que l'altre dia ho comentàvem justament l'Amparo i jo, perquè ens dona la sensació de que hi ha moltes noies que abans quan teníem 15 anys lluitàvem molt, doncs en el nostre cas també, a nivell de la llengua, el català, la cultura, també en el feminisme, i que ara és com que en general estem una mica cansades ja de lluitar. No sé si a tu també t'ha passat això.
13: O sigui, jo no estic cansada perquè, bueno, si em veieu en xarxes o en entrevistes, no estic cansada perquè crec que si tinc un poc de veu la de utilitzar, saps? Perquè si no la utilitzo jo, vull dir, quin sentit té això? Però és de veres que, en general, en les meves amistats, en l'ambient en el que em moc, que és molt com jo, sí que no t'eixe cansanci, també l'entenc. Saps? A Catalunya, bueno, però és que al País Valencià hem patit i estem patint molt. Aleshores, al final et canses. En el tema feminisme, jo no pare, però és que al final és com, colló, cada dia he d'estar reivindicant que el fet de ser dona m'heu de donar igualtat, oportunitats, cobrar lo mateix, sí, ho has de reivindicar perquè encara no passa, malauradament, al 2026.
2: I el que també s'ha explicat a alguna entrevista, clar, tu ara ens explicaves que vius a Godella, treballes a Catalunya, és que t'agradaria d'alguna manera tornar a treballar a casa teva, no?, al País Valencià.
13: Sí, o sigui, jo a Catalunya sóc molt feliç, de fet, tant de bo dure molts anys, m'encantaria fer la dupla, no?, poder treballar a Catalunya i al País Valencià. A mi m'agradaria, òbviament, tornar a Punt, que és la meva tele. Nosaltres vam reinaugurar aquesta tele pública valenciana que van tancar. I per a mi treballar a la meva terra és el millor que em pot passar, entrevistar a la gent dels pobles, de les ciutats, fer les festes... m'encantaria. El que passa és que, bueno, pues, ara mateix és complicat. Deixem-ho ahí.
16: Sí, ara mateix no és una opció. I també el que parlem molts cops, que Catalunya i València no estan tan lluny. És a dir, si no. realment hi hagués una bona comunicació ferroviària, per exemple, no seria cap bogeria estar pujant i baixant més connectades normalment. Suposo que això no, tu també ho hauràs notat.
13: Clar, jo penseu que jo treballo una o dues vegades a la setmana, perquè l'APM és un programa setmanal, aleshores gravem un dia o dos a la setmana, a banda dels bolos que em puguen sorgir per Catalunya, no? Jo agafo un tren de normal a les 6:30 al matí i agafo el tren de tornada el de les 4:30, el de les 6, depenent. Jo em passe la mitja, bueno, la mitja no, el 70% de la meva jornada laboral viatjant en tren. De tota esta temporada de juny a setembre, crec que puntual he agafat 4 trens. Puntuals, 4. Els demés han estat doncs, mitja hora retrasats, 20 minuts, una hora i mitja... Aleshores, jo ja tinc... Jo a Renfe vaig preparadíssima amb una motxilla amb totes les coses que vos pugueu imaginar i més, i ja m'ho agarro amb calma. Però no lleva que m'entrem a la llet perquè arribar tard a la meva faena pues no m'agrada. No, no.
2: Ara fa 7 anys, crec que estàs a l'APM, al Catalunya on Falla, i no sé si al principi va haver-hi una mica de rebombori amb el tema del valencià, que parlaves en valencià, jo crec que ara potser ja no, però no sé si vas arribar a trobar haters amb el tema de l'accent, que és una cosa pues, que no passa res, però que potser no sé si t'hi vas trobar al principi.
13: Sí, porta 4 temporades, esta era la 5a, que és molt fort, com passa el temps. Això és molt de dona major, però bueno, és que és molt fort. Sí, clar que vaig trobar gent que ho criticava, però jo sempre deixo clar que quan a mi em van dir gent, era vols treballar a l'APM, bueno, tot el procés, no? Em van dir, però volem que continues mantenint el teu accent, la teua llengua, la teua parla, perquè ens encanta. I això és una de les coses que també em van puixar i em va animar a treballar a l'APM. Òbviament, crítiques ja a tot arreu, però crec que me trobo més coses bones que crítiques. Al principi sí que va ser un poc, ai, la valenciana està. I ara jo crec que ja m'he guanyat l'estima de catalanes i catalans, és meravellós. També faig una reflexió a l'inrevés. Pense que un català o una catalana treballant al País Valencià tindria més crítiques encara que jo que sóc valenciana parlant en valencià a Catalunya.
2: No, no, clar, no m'havia pensat... Que
13: clar, penseu clar, a l'inrevés.
2: Totalment.
13: Penseu al País Valencià. Malauradament, hi hauria més crítiques. I pensem, i sempre ho reivindique, tots parlem la mateixa llengua, visquen els accents, visquen les paraules, visquen els dialectes, però totes i tots, o sigui, acabem parlant català i mos entenem perfectament.
2: Estàs a 3CAT, però també estàs a la 2CAT, no? Fes-me viral. Això va ser fàcil de poder compaginar la casa, et van dir no hi ha cap problema, perquè al final poden ser dues empreses que són competència entre ells.
13: Clar, pensa que jo sóc una persona autònoma, eh? Així és un gran meló de la vida. I aleshores, jo sóc autònoma i jo treballo per a qui me paga i òbviament, trie els projectes que m'agraden o no. Quan em van telefonar de la 2CAT, també va ser com superguai, perquè jolín, era un projecte que m'agradava molt, el Fes-me Viral, que l'hem fet este 2025, este any passat, i s'ha més ara el 2026. És un programa en iaios i iaies que era meravellós. Aleshores, jo no vaig tindre cap problema. Jo vaig dir a TV3, a la meva productora, penseu que la PM és d'una productora. Aleshores, jo vaig parlar amb la meva directora i vaig dir, mira, m'han proposat este projecte i jo el vaig agafar. I em va dir que, per suposat, vam quadrar ahir les dates per a poder organitzar els reportatges, però no vaig tindre cap problema. I sempre oberta a propostes, a projectes, ja tot el que vinga, que m'agradi i que em faci feliç.
16: I tu, que també fas servir molt les teues xarxes, com gestiones aquest món de l'exposició, la viralitat?
13: Pues que jo vaig en el mòbil a tots els llocs, sóc addicta al mòbil, sempre ho he dit. Crec que és una cosa un poc dolenta, la veritat, però per a mi el mòbil és com un tercer braç. Aleshores, no és difícil. No és difícil, grave quan m'avellís, quan no m'avellís no grave, conte la meva vida si vull. Òbviament, hi ha coses de la meva vida privada que no conte ni contaré mai, però per a mi és una manera de connectar amb la gent més enllà de fer tele. I, per sort, també a vegades s'ha convertit en faena, que això està molt bé. Moltes vegades em telefonen per a fer publicitats o per a fer bolos gràcies a que em veuen en Instagram. Per a mi Instagram és una manera de passar-m'ho bé i també com un LinkedIn més, sabeu?
2: I poses límits tu mateixa, per exemple, quan et contacta alguna marca del qual potser els valors no t'acaben d'interessar, de dir, no, això no m'interessa fer-ho, perquè al final també és la meva imatge.
13: Home, i tant. Mira, fa la setmana passada

0: organitzar, sé fer moltes altres coses que no és soles eixir per davant de la tele. M'encanta eixir en la tele? Sí, mentre dure, endavant.
1: I Nerea, quants cops, a més tu que tens un perfil a xarxes, així com un perfil molt actiu, quants cops t'han ofert com col·laboracions per que vagis a un joc o que per fer-te una mica la influencer i que no t'oferien ni un duro?
0: Ah, moltíssimes, i de fet no ho faig. O sigui, faig el que m'aveguis, de fet. A vegades me conviden a festivals. Pues sí que si puc anar, vaig, perquè és un lloc on jo em sent a gust, on m'ho passe bé, on vaig a les meves amigues, a la meva família, i, xico, pues mos passem dos o tres dies superbé. Però hi ha vegades que... Penseu que jo visc al País Valencià. Si jo visc a Catalunya, potser me convides a algun lloc, bueno, pues si em ve bé i m'aveguis, vaig. Però moltes vegades... A vegades les col·laboracions te diuen, no, mira, te regalem una entrada, un museu, em regalem una entrada per un museu de les il·lusions de Barcelona, de Montencastella. I jo, mira, i feia, no, te regalem dos entrades. I jo vaig entrar a Google, vas buscar quant valen les entrades, valien 15 euros. Jo no te vaig a fer un reel per 30 euros.
1: No, exacte.
0: Vull dir, és la meva faena, jo, pues, si vols que te fas un reel, me dius, vinga, quin pressupost tindries per fer això? No tingués el morro de... Hi ha marques i hi ha empreses que tenen molt de morro. Però, bueno, és que hi ha gent per tot en esta vida. Aleshores, a mi no em sembla mal. Si tu vols fer-ho, fes-ho. Jo no ho faré. Ja està. Si te quieres divertir...
2: I on també no et vas donar treva és el concert de Bad Bunny, que vas anar a Madrid, no ara fa pocs dies?
0: Va ser una botxeria absoluta, perquè vos he de dir que, bueno, just estava gravant fa un any el Fes-me Viral de Televisió Espanyola, van eixir les entrades i jo em vaig quedar sense. I jo volia anar. Mireu, jo volia anar, jo sé que Bad Bunny ha tingut
2: Tenies
0: molt
2: fomo,
0: de hate.
2: Tenies FOMO, que hem parlat avui.
0: Tenia un FOMO molt gran, però és que m'havia anat de veres, vos xule, no era sols pel FOMO, era perquè volia viure aquest espectacle en directe. I als pocs dies del concert de Madrid, una amiga em parla i em diu, Nerea, han així més entrades, valen una pasta, però vols que anem? I jo vas dir, sí. O sigui, no m'ho vas pensar dues vegades i va ser brutal. Tot i que no convulguen moltes de les coses que ha fet Bad Bunny, com per exemple el tema Casita. El tema
2: no
0: Casita,
2: hagués anat a la soles... Casita si t'hagués convidat.
0: No. A veure, és que sincerament des de la Casita no veies el concert. O sigui, veies a Bad Bunny, però jo volia veure el concert.
1: Era perquè et veiessin a tu.
0: Clar, era perquè... I jo no, o sigui, jo passe. Sincerament, a mi... El postureig dut a aquest extrem ni m'agrada, ni m'avellís, ni m'interessa. Aleshores, jo volia veure el concert, disfrutar-ho, fer-me les cerveses que em donava la gana, i així la vaig fer. Em vaig deixar una pasta, però vaig eixir del concert i vaig dir, podem tornar a entrar? Perquè no m'ha quedat clar. Vull dir, jo tornaria a veure Bad Bunny en directe. Va ser una experiència molt xula. A més, jo soc música, jo toque la banda al meu poble, estudia al conservatori... i veure tots els músics que duia, veure les cançons...
3: És un espectacle.
0: Veure tot l'espectacle audiovisualment, també soc molt friqui de les càmeres, de la realització... Jo estava flipant.
2: Nerea Sanfe, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la treva, que vagi molt bé aquestes vacances, que puguis desconnectar, posar-te el dia amb el mar, amb la muntanya, i ens veiem al setembre també amb la travessa.
0: Sí, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a donar-me una treva, un ratet així, que vagi molt bé, que no passeu massa calor a l'estudi, bon estiu, i sempre en el mar es passa millor, ja ho sabeu. Gràcies. Cuidao que nadie no escuche.
3: Cuidao que nadie no escuche. Cuidao. I això ha sigut la treva d'avui, des de la Terreta, amb Nerea Sanfe, parlant de FOMO, parlant del Mundial.
2: I prou ja de Mundial, ja. Avui ja, últim dia de Mundial, a partir de demà parlem d'altres temes. Que ens poden enviar whatsapps, No sé de què parlarem demà.
3: Demà parlarem de fins quan s'és jove. Ja sabeu el nostre número de whatsapp, el 648 83 43 78. I dir-nos tot el que voldré.
2: Amb l'Elisa Coy, que també tindrem com a convidada. Tot això amb Tomàs Sánchez de la Tècnica, la Gemma Sega a la producció i Noemí Pérez a les xarxes.
3: Adeu!
4: Són les 2. La una en Canàries.
5: La selecció espanyola, que hemos ganado el Mundial, es algo histórico, y vamos a España.
6: Es el sonido hasta ahora que nos llega desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Allí están a punto de aterrizar los campeones del mundo. Fuera, en la terminal... Las caras son de alegría, de felicidad, igual que en la calle.
7: Yo creo que las pulsaciones iban a 120, 200.
8: Se acababa el partido y España no marcaba.
7: Empezó a gritar todo el mundo, botellas por el aire, agua, todo el mundo cogiéndonos.
9: Creo que todos nos saltamos de las sillas, corrimos, gritamos, nos abrazamos. Como lo vivimos nosotros, lo vivió toda España.
10: Un montón de gente feliz, todo unido.
11: Pasando por Atocha, viviendo todo el ambiente.

0: Por la calle saludando a todo el mundo.
1: El fútbol es una cosa que une un montón.
2: Y esta ha sido una experiencia que ya se nos va a quedar marcada.
3: Miles de personas esperan ya la llegada de los Ferran, Rodri, Cubarsí, Unai Simón o Luis de la Fuente para ver esa camiseta roja en la que van a destacar dos estrellas que hoy nos ponen a todos los pelos de punta.
4: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En unos 25 minutos está previsto que aterrice en Madrid directo desde Nueva York y con la Copa del Mundo el avión de la selección española. Ha sido una noche larga, larguísima de celebración en toda España y también en Estados Unidos, después de un partido en el que España fue el único que propuso jugar al fútbol y que acabó con un gol de Ferran en el 106 de la prórroga que nos recordó al Iniestazo de hace 16 años. Somos bicampeones del mundo. En el aeropuerto de Barajas está José Palacio. José, muy buenas.
5: Hola, Javier. En 25 minutos aterriza el avión de la selección española en el aeropuerto de Barajas con la segunda estrella y el segundo mundial conquistado ayer en Nueva York, en el estadio del MetLife, con ese tanto de Ferran Torres. Un poquito de retraso, estaba esperado el avión para que llegara a las 2 menos 10 de la tarde, pero llega un poquito más tarde, hay 25. Es cuando tomará tierra y cuando ya serán saludados por todos los aficionados españoles que están esperando ver ese mundial conquistado anoche.
3: En cuanto lleguen los campeones irán a comer, después serán recibidos en la Zarzuela y también en la Moncloa para en torno a las 7 de la tarde empezar la rúa con el autobús por las calles de Madrid hasta llegar a Cibeles, donde se van a congregar miles y miles de españoles para celebrar esta segunda estrella. En unos minutos vamos a repasar todo el recorrido, vamos a pisar la calle en España y en Argentina y vamos a recordar todo lo que ha dado de sí este Mundial. Por cierto, que después de todo hemos tenido que salir campeones del mundo para que Donald Trump...
6: I spoke to Spain and I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people.
3: Diga que ha hablado con España para darnos la enhorabuena porque tenemos un gran equipo y que no tiene, dice ya, ninguna tensión con nuestro país. Al margen del Mundial, la noticia sigue en los incendios y en concreto en el de La Mierla, en Guadalajara, que es el que más preocupa. Ya es el mayor de la historia en Castilla-La Mancha, son ya 26.000 las hectáreas calcinadas y 28 los municipios desalojados. Nos vamos hasta allí, SER Guadalajara. Elena Tundidor, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Un auténtico horror que avanza sin control hacia la zona del Alto Rey. Son ya 1.200 los vecinos desalojados. Ante la saturación del albergue de Humanes, la Junta ya tramita la apertura urgente de otro espacio en el Instituto Brianda de Mendoza de la capital. Más de 300 efectivos, con apoyo de la UME y bomberos de Madrid, luchan contra el mayor incendio de la historia de la región. Durante los trabajos, dos bomberos forestales de Infocan han requerido asistencia médica tras una incidencia con un autobús. Bomba, aunque afortunadamente ya se encuentran en buen estado.
3: En Aragón mejora la situación del incendio en la comarca de las Cinco Villas, ya está perimetrado pero no controlado, aunque algunos de los vecinos desalojados ya han podido volver a sus casas. En total se han quemado unas 15.000 hectáreas, ya van más de 104.000 en lo que va de año en España, según Copérnicus. Además, dos son las fotos en el exterior. Una está en Argelia, donde está a punto de empezar una declaración institucional conjunta entre Pedro Sánchez y su homólogo argelino para escenificar el fin de la crisis entre ambos países, después de que hace 5 años España apoyase el plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara. La otra está en el Reino Unido.
8: We have not been good enough, and we need to be better.
3: Donde acaba de dar sus primeras palabras desde Downing Street Andy Burnham, el nuevo primer ministro británico, que ha prometido más estabilidad política después de que sea el séptimo primer ministro desde el Brexit. Y además se acaba de conocer, ha muerto a los 58 años el secretario de Estado de Vivienda David Lucas. Fue alcalde de Móstoles entre los años 2015 y 2018 y hace 20 días informó de que se ausentaba por un cáncer. Y solo nos queda el tiempo para este inicio de semana. Toño Fernández, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. A las puertas de otra ola de calor, la tercera, todo el este de la península y buena parte del sur está en alerta por altas temperaturas para 7 de estas comunidades. Desde este mediodía el aviso es naranja, lo que implica peligro para actividades habituales. Estamos hablando de temperaturas que van a superar los 40 grados. De momento el riesgo de tormentas está concentrado en Castilla-La Mancha y Valencia, pero según pasen los días, Liébana, va a subir la intensidad de la calima, va a empeorar la calidad del aire y va a aumentar la posibilidad de tormentas secas, granizo y rachas muy fuertes de viento.
3: Con la producción de Minerva Marcos y con Nick Sutherland y Elena Sánchez en la técnica comenzamos. Son las 2 y 5 minutos.
4: Hora 14, Cataluña. Ferran Dalmau.
10: Per primera vegada, un educador social serà conseller de Drets Socials. El president Salvador Illa ha anomenat aquest matí Raúl Moreno com a màxim responsable de les polítiques socials de Catalunya.
11: Al llarg dels anys, Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari.
10: És el primer canvi al govern des que el president va ser investit ara fa 2 anys. La fins ara consellera Mònica Martínez Bravo havia demanat marxar per motius personals. 2 persones més han perdut la vida a Catalunya ofegades en les darreres hores. El primer, un nen de 6 anys a la piscina d'un hotel, i el segon, un home de 76 anys en una platja de l'Alt Empordà. Les xifres d'aquest estiu són molt dolentes. Ja portem 12 persones mortes ofegades en platges des que va començar la campanya de bany i 7 més en piscines. Avui han pogut tornar a casa els primers desallotjats per l'esvoranc del Putxet, de resultes de les obres de la línia 9 del metro. I també ho han pogut fer els propietaris de 2 comerços tocats econòmicament.
12: El mes que ve fem vacances, ja estava tot parlat amb els treballadors per fer vacances. I clar, ara treballem 2 setmanes a les cases i tornem a trencar per vacances. Això, bueno, clar, ha tocat un mes econòmicament complicat.
10: Demà el govern té previst anunciar ajudes per a aquests comerços. Espanya és campiona del món de futbol amb gol del davanter centre del Barça.
13: Buscant la centrada, Pedro Porro, molt passada al segon pal, la rematada, queda solta, la rematada, gol, gol,
14: gol!
13: Gol, gol, gol, gol, gol de Ferran, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
10: És la narració del Flac i aquí a Ser Catalunya del gol de Ferran Torres, un partit que va elevar encara més a un altre jugador del Barça, el català Pau Cubarsí, central que va ser guardonat el millor jugador jove del torneig. I pel que fa al temps, la calor no cessa. Les temperatures fa un mes que no baixen dels 24 graus al centre de Barcelona en cap moment del dia, segons dades de l'estació del Meteocat situada al barri del Raval. I és que Núria Saró, meteoròloga de la SER, a Lleida, encara són pitjors les temperatures. Bona tarda.
15: Hola, molt bona tarda. Les temperatures van pujant i avui es podran fregar els 40 graus a Ponent. Temperatures que demà seran més altes, les màximes, i la calor serà més intensa. Aquesta pròxima nit serà difícil dormir. Tenim per davant una nit tropical que no es baixarà dels 20 graus en molts termòmetres de Catalunya. Inclús la nit serà tòrrida en alguns punts de la costa. Pel que fa a aquesta tarda, tindrem alguns núvols d'evolució al Pirineu que poden deixar alguna gotellada, i també tindrem alguns núvols d'evolució al prelitoral, i aquí podem tindre alguna tempesta que pot anar inclús acompanyada de calamarsa i de ratxes molt fortes de vent. La calitja seguirà present al llarg de les pròximes jornades, anirà en augment de sud a nord al llarg dels pròxims dies.
10: Escolteu l'hora 14 a Ser Catalunya amb en Pol Llergo al control sonor. Ara són 2:08 de la tarda.
4: A la cadena Ser i Ser Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
11: Comparec davant de vostès per informar-vos del canvi que avui faig efectiu en el govern. Es tracta del relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
10: Bona tarda. És el primer canvi al govern de Salvador Illa. El president ha nomenat un nou conseller de Drets Socials després que Mònica Martínez Bravo li hagi demanat marxar per motius personals. L'elegit és Raúl Moreno, que ja era l'actual número 2 de la conselleria. És la primera vegada que un educador social ocuparà aquest càrrec. I és un canvi, Laura Pons, redactora de Política, que obeeix a unes circumstàncies puntuals. Per tant, no ho podem llegir com una crisi de govern, Laura.
16: És el primer canvi, el primer relleu en el si del govern i arriba a l'equador del mandat. Parlem d'un canvi que Illa ha executat per motius personals, perquè la mateixa consellera li va demanar i el president, que ho ha portat amb moltíssima discreció, ha decidit efectuar el canvi avui. Demà mateix el nou conseller, Raúl Moreno, ja participarà a la nova reunió de l'executiu. Illa assegura que la seva feina seguirà la mateixa línia que la de la consellera Martínez Bravo.
11: Amb aquest relleu donem continuïtat, Bravo, i consolidem el desplegament de grans fites assolides, com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència.
16: Del Palau de la Generalitat en surt un perfil tècnic i n'entra una persona que porta moltíssims anys vinculat a la maquinària del partit. Ara guanya pes la idea que durant l'últim trimestre de l'any hi pugui haver més canvis en el si del govern, pensant en un nou cicle electoral.
10: I no és un relleu menor, perquè la fins ara consellera Martínez Bravo ha estat la responsable de refundar la DGAIA després dels casos d'abusos a menors i de la mala gestió de les ajudes. És el major llegat que deixa una consellera que ha engegat també diverses reformes ambicioses que ara, Oriol Soler, estan a mig camí. Bona tarda.
14: Sí, una refundació de la DGAIA que per un sector dels treballadors ha estat vista més com un canvi de nom que no com un canvi de paradigma.
17: Suprimir la DGAIA i crear una nova direcció general...
14: Perquè el sistema de protecció a la infància continua tensionat per l'augment de casos, però també per les males condicions dels educadors que treballen a les empreses subcontractades. Martínez Bravo pot presumir, això sí, d'haver acabat amb els pagaments indeguts i de posar ordre a les prestacions socials on s'ha treballat els últims anys per automatitzar processos i reduir llistes d'espera, sobretot en dependència i gent gran. També de reforçar els EAIA, que són els equips municipals de prevenció i seguiment, que són clau per anticipar casos greus de desemparament infantil i que treballen amb el dia a dia de famílies i infants. La ja exconsellera també deixa alguns assumptes pendents.
18: És cert, i ho hem reconegut des del govern moltes vegades, que tenim un estat del benestar no ben dimensionat per la Catalunya d'avui.
14: Mesures ambicioses que encara no s'han materialitzat, com és l'equiparació salarial al sector social entre treballadors públics i privats i la gestió de l'ingrés mínim vital des de Catalunya, que s'espera que comenci a l'octubre. Martínez Bravo tenia un perfil tècnic amb una gran trajectòria acadèmica i venia de bregar-se com a càrrec tècnic a Madrid al Ministeri d'Inclusió. Durant aquests anys de consellera ha estat vivint entre Barcelona i la capital espanyola, on hi té la família, i assegura que deixa el càrrec per motius personals.
10: I el que fins ara era la segona espasa de la conselleria, Raúl Moreno, passa ara a ser el màxim responsable de les polítiques socials del govern. Agafa el càrrec en un moment amb gairebé 7.000 persones dormint al carrer a Catalunya, just després de la regularització extraordinària de migrants, disculpin, que ha fet l'estat espanyol, i amb una població més envellida que mai, fet que també tensiona el sistema de dependència. Uri, qui és aquest nou conseller que haurà de fer front a tots aquests reptes?
14: Doncs és, sobretot, un home vinculat als drets socials i també un home de partit. Raúl Moreno comença la seva carrera política lligat a la seva ciutat, Santa Coloma de Gramenet, on va ser regidor durant 13 anys, sempre vinculat a les polítiques socials i arribant a tinent d'alcalde d'un dels feus socialistes de l'àrea metropolitana de Barcelona. El 2015 va fer el salt al Parlament, on des de l'oposició va fiscalitzar les polítiques socials dels consellers d'Esquerra i Junts durant els governs del procés. I ara, sobre la taula, hi té grans reptes de país.
19: El fenomen del sensellarisme és un fenomen que s'ha incrementat de manera molt important en els darrers anys, fruit també de la crisi de l'habitatge.
14: L'augment de persones sense llar per la crisi de l'habitatge, els serveis socials desbordats i un sistema de dependència que no està dimensionat per l'envelliment del país seran els principals reptes del nou conseller, a qui no es pot negar el vincle amb el món social, que sempre ha estat un dels eixos de la seva carrera política, ja que l'altre ha estat el PSC. Moreno és un socialista de pedra picada, milita al partit des de fa 30 anys, va entrar a les joventuts quan en tenia només 18 i ja va formar part de les executives del PSC de Maragall i Montilla, una carrera similar a la que han tingut altres membres del govern, com Salvador Illa o Alicia Romero, amb qui ara s'asseurà a la taula del Consell Executiu.
10: I amb tot, l'executiu de Salvador Illa ja està preparant i està pensant en els nous pressupostos per l'any que ve, els del 2027. I això tot i que fa res que ha aconseguit aprovar els d'aquest any i que el propi govern ja ha donat a entendre que segurament aquest projecte, aquest inici dels pressupostos del 2027 no servirà gaire de res, perquè el més probable és que no s'aprovin. Vaja, ara bé, l'executiu, Laura Pons, ho intentarà.
20: Això és el que va dir Salvador Illa fa tot just una setmana.
21: No me cierro a nada, pero esos presupuestos es verdad que hay que desarrollar y es verdad que me dan un margen amplio que con esos presupuestos podemos gestionar el 27 y si conviene también el 28. Es decir, me dan, para decirlo claro, me dan recorrido para toda la legislatura, pero no me cierro a nada, ya veremos, ¿no?
20: Avui el DOC, el Diari Oficial de la Generalitat, publica l'ordre perquè tots els departaments comencin a preparar els comptes de l'any que ve. Tenen fins al 10 de setembre per presentar esmenes a l'avantprojecte i abans del 23 d'octubre haurien de reflectir-se la majoria de les variables. L'elaboració d'aquests comptes no implica que s'aprovin. De fet, tant el govern com els socis, Esquerra i els Comuns, ja assumeixen que Illa esgotarà la legislatura amb només uns comptes, els que va aprovar ara fa un mes amb el suport dels de Junqueras i Jessica Albiach.
10: Hora 14 i 14 minuts. De seguida abordem dues tragèdies més que han passat en una piscina i en una platja.

0: un plus.
1: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
2: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
3: Tots els nostres continguts.
2: Som a tot arreu. Som al teu costat.
3: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
2: Tot això passa aquí.
3: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
4: Las zapatillas deportivas a Butarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque a Butarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas a Butarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
5: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6: Nada mejor para combatir el calor que un 30% en todos los refrescos. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Solo el 20 de julio en hipermercados y market.
7: Llegan las segundas rebajas a la colección de baño en El Corte Inglés, con hasta un 40% de descuento. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de un verano inolvidable. Bikinis, bañadores y en una gran variedad de marcas. Las segundas rebajas en la colección de baño en El Corte Inglés. Hasta el 22 de julio en tienda, web y app.
8: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
9: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
10: Valorado.
9: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
10: En España.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes del verano.
12: Carglass cambia, Carglass repara.
13: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
12: Y tú,
3: aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
12: Només penso en tu.
3: Referents amb tu. Rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
14: Bona tarda, Dani.
15: Hola, què tal esteu?
14: Això vosaltres, com s'ha llevat Madrid aquest dilluns?
15: Bueno, Madrid pels matins està espectacular. I a les tardes és encara més espectacular. Els cels de Madrid, que és una mica tòpic, eh? Però és veritat. Jo cels com els de Madrid...
14: Enlloc, eh?
15: Enlloc. De Madrid al cielo, pues me quedo con el cielo, eh? De veritat. Són uns crepúsculs molt xulos.
14: Però tu ja veus el cel de Madrid a les tardes, perquè tu ara entraràs a la Sexta, no? I ja no surts fins a la nit.
15: No, jo no, a lo millor per això m'agraden, saps? Igual m'agraden perquè els veig tan poc.
14: Ah, clar, per Instagram els deus veure.
15: Que clar, jo soc... És que el meu, sí, és una mica una esclavitud voluntària. O sigui, és cadena perpètua. Jo m'identifico molt amb el Morgan Freeman. Jo quan surto d'un plató, em passa com ell quan surt de la presó, que no sap què fer, que li fan por els cotxes, que ja busca finestres de les que tirar-se. Doncs em passa una mica, tinc síndrome d'Estocolm.
14: Perquè tu, Dani, clar, a les 3, a l'hora que s'està fent aquest programa, estàs a punt de començar zapeando i després ja et quedes fins després de l'intermedio, que t'hem d'agrair moltíssim que hagis mobilitzat a la gent de zapeando, el Miqui Nadal, a la Cristina Pedroche i companyia, per gravar-ho avui i ser en directe. Sí. Al Llapis de Memòria tindràs una panera del Grupo Prisa, sí, cada setmana a casa teva.
15: Totalment, i de fet no he hagut ni de justificar-ho. Sí, jo he dit, hoy se tiene que gravar porque voy al Llapis de la Memòria, i tots, oh, el Llapis de la Memòria.
14: Que és el Llapis de Memòria, però és igual, li pots dir com vulguis, eh?
15: Ah, és el Llapis de Memòria.
14: De Memòria, sí, sense la memòria, sí.
15: Vale, però és pel tema del...
14: que has posat un article perquè tu has volgut, que és llapis de memòria, i ja està, no de la memòria.
15: Pues el llapis de la memòria és encara més maco.
14: Però el llapis de memòria és l'USB, és el pen.
15: Ja ho sé, ja ho sé. És el pen de tota la vida. Que jo me'n recordo quan va començar el pen, que jo no m'ho creia. O sigui, jo mai encerto les coses que funcionaran i les que no. Vull dir, tinc un laserdisc a casa.
14: Vale.
15: I recordo perfectament el tio de la botiga dient-me, no te'l compris perquè ara m'han dit que sortirà un com més petit que tindrà molt d'èxit. I jo li vaig dir, no, jo, això és un invent que durarà dos dies.
14: Dámelo.
15: Jo vull anar a lo segur. Dóna'm el laserdisc. I allà el tinc a casa i una col·lecció de documentals de l'Àfrica. Bueno, ja ho tinc allà. El tinc al costat del minidisc.
14: De la Dreamcast
15: i del
14: Blu-ray.
15: Tal qual. I això t'ho deia pel tema del pendrive.
14: Sí, hem divagat. Però,
15: jo vaig anar a buscar un disquet, a comprar disquets, i el tio em diu, no, disquets no, ara és això. Ara és això, i em diu, ja veuràs. I el tio es posa a raptar pel terra, clar, a posar-se darrere de la torre, i em diu, mira, això només és facilíssim, des de sota de la taula, eh? Veuràs, això veus aquí, busques, separes aquests cables, i llavors ho introdueixes. Jo dic, però això com ha de triomfar? Jo el disquet el poso d'una manera digna. Assegut i poso el disquet, no aquí, pel terra. I em diu, no, doncs ho petarà. I efectivament.
14: Tenia raó el senyor,
15: ja, fins i tot té un programa ara.
14: Has vist? Uah. Un programa de ràdio i tot, que per cert, hem de dir que si avui el Dani Mateo està amb nosaltres, amb la feinada que té, és gràcies a que tenim a la millor productora del món, l'Amparo Pérez, que fa xantatge personal, i avui que és el seu aniversari li ha dit, Dani, has de venir avui.
15: I
14: se l'ha guanyat.
15: Sí, ho fa molt bé.
14: És molt bona manipuladora, és una gran productora.
15: Manipuladora de primera, sí.
14: Felicitats, Amparo. I ara sí, avui connectem les cançons del llapis de memòria del comunicador, humorista i flamant premi mi Zapping a millor presentador per Zapeando, el Dani Mateo.
3: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
0: En

0: Encetem el llapis de memòria del Dani Mateo amb Totes Motors, dels mallorquins Antònia Font, que és un tema que forma part del repertori del seu segon disc, titulat A Rússia, publicat l'any 2001. Que, Dani, què hi fa Totes Motors al teu llapis de memòria?
1: Bueno, és que em vau demanar cançons i grups que hagin estat importants a la meva vida, i és que Antònia Font, jo et diria directament que és el meu grup preferit de la història de la música.
0: Hòstia, sí, comencem.
1: M'agraden molt, però
0: fortíssims,
1: molt. Però molt, molt, molt. No sé per què connecto d'una manera brutal amb aquesta gent i amb les seves lletres. I és que les lletres, són tan espectaculars.
0: I tan surres, també.
1: I tan surrealistes i tan divertides. I Joan Miquel Oliver... És un poeta. I és mos gastronomíem.
0: Sí? Vull dir,
1: tu havies sentit això alguna vegada?
0: Que ens menjàvem, vamos, no?
1: Que ens menjàvem, no? Mos gastronomíem. No sé, connecto. Imagino que hi ha molta gent que diu, però aquesta tonteria, i ho treu, no? Però jo vaig sentir aquesta cançó. Aquesta cançó en concret va ser la que em va fer enamorar dels Antònia Font.
0: Que això és 2001.
1: Això és 2001, i jo estava fent... era l'època que jo començava. Estava fent el trànsit i m'avorria molt. Però molt. Però molt és molt, molt. No sé, jo he descobert una nova dimensió de l'avorriment. Perquè, clar, jo connectava d'una hora a l'altra. I jo estava... No estava a una redacció de ràdio ni res. Jo estava sol al centre d'operacions d'autopistes.
0: Mirant cotxes passar, eh?
1: Mirant... mirant pantalles amb cotxes, i jo allà sol com un mussol. I només tenia la ràdio. I escoltava la ràdio, i de sobte sona això, i vaig dir, buah.
0: Totes motors.
1: Tots els motors, buah. I vaig flipar. I llavors vaig començar a buscar-ho tot d'aquesta gent.
0: Que, Dani, aquesta època que feies el trànsit, si no m'equivoco, és a Ona Catalana.
1: Era Ona Catalana.
0: Amb el mestre, bueno, Cuní.
1: Total. Però, escolta'm, era Ona Catalana, però no era Ona Catalana. Era un acord que tenia Ona Catalana amb Autopistes, vale, amb Acesa, es deia.
0: Hòstia.
1: Aleshores, no? I tu connectaves, però amb diferents emissores. Jo també connectava amb la SER, connectava amb RAC1, connectava amb totes.
0: Vale, o sigui, tu eres com una centraleta, no? Com l'agència EFE,
1: sí,
0: del trànsit.
1: Sí, com la Cèlia Quintana. Saps la Cèlia Quintana, mite i llegenda del trànsit?
0: Clar, connectaven amb tu de diferents ràdios, i tu explicaves com anava la cosa.
1: Efectivament. Llavors, clar, per mi la Cèlia Quintana era pues, com la Rosalia per la gent que fa música. Vull dir, era la número 1. Cèlia Quintana.
0: Però tu ho feies amb el cachondeíto, ja? O eres un periodista seriós,
1: sí,
0: i rigorós?
1: Sí, sí. Jo feia pena. Però pena. Però molta pena, vol dir molta pena. Perquè, clar, jo començava a fer ràdio i també començava a fer gràcia. I no en sabia. I a més em posava molt nerviós, perquè com no tocava, jo feia els acudits, però a la vegada hi havia una part d'amiga que deia no ho facis. I clar, li feies un acudit al Josep Cuní pel matí.
0: Hòstia, els has de tenir posats, ben posats.
1: Molt posats, i jo, igual que et dic que vaig descobrir una nova dimensió de l'avorriment, també vaig conèixer una nova dimensió del silenci. Sí, jo no he tornat a experimentar un silenci tan espès com el que es feia després de fer-li l'acudit al Josep Cuny.
0: Però què li deies? Quin tipus d'acudit li feies?
1: Tonteries, tio. Pues jo què sé, aquí tenim més feina que el logopeda del Pocholo.
0: Va, clar, Josep Cuny, flipant.
1: Vas? No, què fas? I era graciós per la pena que feia, també.
0: I va ser aleshores que va sorgir l'oportunitat de començar a fer monòlegs?
1: Sí, sempre ho explico, perquè, clar, jo era molt amic de...
0: Sempre explico el mateix, perquè has viscut una vida, no? I aleshores també moltes entrevistes,
1: i t'has de repetir. I no en tinc una altra, evidentment. I reconec que la història té gràcia. Perquè jo era molt amic del... Encara ho soc, del Joan Antoni Martín Piñol.
0: Hombre, un grande.
1: Mita. I molt bon escriptor i molt bona persona. I em va dir... Tio, no ho facis més. És que ella estava una catalana. I em va dir, és que jo sóc aquí, jo veig les cares.
0: Jo ho passo, Dani, molt malament.
1: I ho passo molt malament per tu, perquè nosaltres ens vam fer amics sense veure'ns. Parlàvem a les connexions una mica abans i una mica després. Ell estava per allà i parlava amb mi, jo parlava amb ell, i ens explicàvem acudits de Chiquito de la Calzada. Fa que va un mono! I fèiem allò. I em va dir, tio, no ho facis a la crònica del trànsit. Vine, perquè estem fent monòlegs a Barcelona i a tu se't donaria bé. I jo el primer monòleg el vaig escriure entre crònica i crònica del trànsit.
0: Ah, mira, ja mirant l'autopista, no la P7.
1: Mirant l'autopista, mirant el mar Sonyer. I allà vaig fer el primer monòleg i fixa't, uau, la vida com és.
0: Clar, estem parlant d'una època on els monòlegs en aquest país era un descampat per edificar. Vull dir, tu ets la primera generació, hi havia alguna cosa del Club de la Comèdia, però res. Quins referents tenies tu per dir, va, vaig escriure un monòleg?
1: Bueno, el Rubianes.
0: Clar,
1: sí, sí, el Pepe Rubianes, els monòlegs de l'Andreu, quan feia La Cosa Nostra. Bueno, Capri. Capri va ser també una gran influència perquè els meus pares eren molt fans del Capri. I teníem els discos, aquells discos petitets a casa. I també jo, com bueno, una mica, no? El tema aquest de Stendhal. Però Stendhal de la comèdia, del riure. I jo, quan vaig escoltar allò, vaig dir, hòstia, que guapo això, de parlar i que la gent rigui. I també va ser una gran influència. I després ja vaig conèixer monòlegs americans, em vaig posar a buscar, pues, Seinfeld, jo què sé, monologuistes americans, i després aquí va començar la Paramount Comedy.
0: Clar, que aquí és on
1: que la Paramount Comedy va ser un abans i un després, perquè, de fet, eren ells els que organitzaven els monòlegs a la Cova del Drac, que era on ens reuníem, aquesta colla de delinqüents. I vaig començar a veure, pues, tota la gent de Laura Chanante, la gent de Nuevos Cómicos, vaig veure el Ricardo Castella, vaig veure l'Ernesto Sevilla, clar, vaig veure allò i vaig dir, uau!
0: Clar, que us veu ajuntar una bona trupe allà, ara ho deies, no, Ernesto?
1: Bueno, però jo era espectador, Chanantes. Sí, però clar, jo en aquell moment no els coneixia personalment. I jo vaig veure i vaig dir, hòstia, vull estar aquí, vull estar amb ells. I vaig començar a escriure, anar allà totes les setmanes, i llavors em van comprar un monòleg, perquè al principi tu enviaves el monòleg, t'ajudaven a reescriure'l, que això era molt guai, perquè a diferència del Club de la Comèdia, Paramount Comedy es va plantejar com una escola de monologuistes. I hi havia gent que, evidentment, en sabien més que tu, com el Ricardo Castella, que era l'encarregat de corregir els textos, i t'ajudaven. Tu enviaves el monòleg i et deien, està bien, però mira, aquí este remate yo lo pondría adelante, no sé què, tal qual. I era molt xulo. I em van comprar un monòleg, que jo penso que ha sigut l'alegria més gran de la meva vida. Home, no tinc fills, però si hagués tingut un fill, seguiria sent la primera.
0: Això ja probablement... ho veurem, ja ho veurem, això.
1: No, no, és que va ser una alegria descomunal, perquè no m'ho esperava.
0: Però, a més, t'he llegit dir que tu al principi fent monòlegs eres molt dolent, dolentíssim. Bueno,
1: sí.
0: Però quins nivells de dolent estem parlant?
1: No, jo què sé, a veure, dolent.
0: Això ho has dit tu, eh? No,
1: dolent jo... estàndard, diguéssim.
0: Ah, vale.
1: Qui no és dolent un quan random. Comença?
0: Sí,
1: un
0: sí.
1: Random. Però, evidentment, em fiava més del criteri de la gent que en sabia que del meu. Que em deien, no fas tanta pena com creus. O sigui, tampoc em deien, uau, ets brutal. No, però m'animaven. I això és molt important, que t'animi gent que respectes quan comences.
0: I aleshores, a poc et vas assentant a la Paramount Comedy, cap més sí. Dels monòlegs, també comences a presentar La Noche Sin Tregua. Entenc que te'n vas a viure a Madrid en aquella època.
1: Ah, exactament. O sigui, jo vaig començar fent els monòlegs, però encara feia el trànsit, evidentment, era la meva feina. I aleshores surt l'oportunitat de fer un late night. Clar, tu imagina't, no?, per una persona que estava pues, que flipava amb els late nights. Jo veia pues, Conan O'Brien, jo veia Jay Leno, jo veia Buenafuente com una religió. I et diuen, pues mira, hem pensat en fer un late night i que el presentis tu. Què et sembla la idea? I vaig dir, bueno, vaig dir on he de llepar? I cap allà que me'n vaig anar, evidentment, amb una maleta carregada de somnis.
0: Doncs va, anem cap a Madrid amb Pacto entre Caballeros del maestro Joaquín Sabina.
2: No passava de los 20, el mayor de los trinchitos.

0: Pacto entre caballeros de Joaquín Sabina sonant al llapis de memòria de l'humorista i comunicador Dani Mateo, que aquest tema es va publicar l'any 1987. I Dani, comptant que per tu, entre altres coses, aquesta cançó representa el descobriment de la nit, espero que no et transporti això a l'any 87, perquè tu tenies 8 anyets.
1: No. En principi era una mica jove.
0: O sigui, anem més era endavant,
1: mica,
0: eh?
1: Era una mica jove per celebrar res con Jarabe de Litrona. Però, per cert, quina versió més xula?
0: Hem agafat la versió en directe.
1: Ah, vale, sí. Perquè clar, canvia algunes coses.
0: Clar, perquè això és del disc Hotel Dulce Hotel i està una mica descafeinada la versió gravada, com si diguéssim. Sí, aquí se'l veu més canyero, més macarrilla encara.
1: Sí, aquí se'l veu autèntic. Venia directament, de la Barra Americana.
0: Exacte.
1: Bueno, és que Sabina també va ser, però jo no el vaig descobrir quan vaig arribar a Madrid, però ell és veritat que ell m'havia fet una mica... El Madrid que jo tenia al cap era el Madrid de Sabina, perquè jo el Sabina el vaig descobrir a l'institut. I jo, quan vaig sentir el Sabina, doncs tu imagina't, parlava d'un món que no... dius, però què és aquest home? Què diu? De què parla, no? I a més ho explica alegrement. La sinceritat de Sabina, no? La honestitat de Sabina amb el que és l'error humà, amb el que és... No? Això és el que em va captivar. Del Sabina, la honestitat. O sigui, ell és un desastre absolut, no?, com a persona.
0: Sí, però no ho amaga, clar.
1: I no ho amaga, i t'ho explica. I a més t'ho explica amb una poesia i t'ho sap explicar d'una manera que fa que t'enamoris de l'ésser humà i dels seus defectes, també. I, clar, tu quan tens això, 16, 17 anys, necessites algú que t'expliqui el que hi ha allà fora.
0: Bueno, són aquestes cançons que fa ell, que fan olor a tabac, la cançó sí, ja fa olor a tabac.
1: Però tot.
0: Tu quan arribes a Madrid et trobes a aquest Madrid que t'havia pintat el Sabina?
1: Tal qual. Sí, jo quan arribo a Madrid dic, hòstia, és que és un cronista espectacular del que és Madrid, sobretot quan s'apaguen les llums. Brutal. Era aquest Madrid, home, era una mica... Era aquest Madrid descafeinat, ¿vale? Perquè eren els 2000, evidentment. No era el Madrid, mira, JC, el tècnic d'aquí, sí, de Madrid, em posa cares, perquè clar, no era aquest Madrid, no era el Madrid que porto aquí la samarreta, que porto una samarreta que m'ha regalat el tècnic de so del Zapeando, que és un nano que té, pues, no sé, 17 anys o 18, bueno, 18, si no seria il·legal, no? Però és molt jove, però és deusera, saps? I té un tatuatge aquí al braç d'una cançó de Rosendo.
0: Vale.
1: I m'ha regalat una samarreta de los kinkis de los 80. I tinc aquí, pues, imagina't, el Jaro, el Pirri, l'Antonio Florence...
0: Val. Tens gent amb una cullera.
1: El Torete, clar. Bueno, aquest Madrid no el vaig conèixer. Però el Madrid dels 2000 té l'esperit de Madrid. I l'esperit de Madrid és molt curiós perquè aquí la gent viu fora, viu al carrer. I saps què passa? Que és una manera de sentir-se amb família, perquè això també sona tòpic, però és veritat. A Madrid hi ha més gent de fora que de Madrid. I evidentment estàs sol a Madrid, molt jove i no saps què fer. I evidentment la família és la que trobes. La que trobes pels bars, la que trobes a les discoteques, a les terrasses, al carrer...
0: Que en el teu cas són aquests, no? Ernesto Sevilla, el Ricardo Castella...
1: Bueno, sí, i companys de feina. I jo sempre ho dic, a mi al principi em miraven molt raro, molt raro. I jo ho notava. I jo pensava, és perquè sóc català.
0: I era per això o era per una altra cosa?
1: Que cabrons, és perquè sóc català. I no era per això, era per... Bueno, una mica també. Però un dia li vaig preguntar al Miguel, que era un nano andalús, i li dic, Miguel, tío, ¿por qué me mira la gente tan raro? No me hablan. I em diu, hostia, normal, si es que te vas siempre. I li dic, ¿pero cómo que me voy siempre? I em diu, sí, que cuando acaba de trabajar te vas a casa. Digo, bueno, sí, claro, cuando acabo de trabajar me voy a casa. Digo, hombre, pero es que no te quedas ni a tomar una.
0: Claro.
1: I vaig dir, ah, vale, el tema és que t'has de quedar. evidentment. I en el moment que vaig baixar a la cerveseria que hi havia a sota de la pare, me'n van dir, ahora sí, bienvenido. I clar, bueno, i a més me'n vaig prendre, diguéssim, més d'una i allà ja em van estimar més.
0: Que, Dani, no sé com funcionava en realitat tot això de la Paramount, però almenys sí. Des de fora jo semblava un campament on us ho passava un pipa.
1: Sí, tio, sí. Era un pis d'estudiants. Era una meravella. Va uns anys increïbles, increïbles. Ara els miro i, hòstia, quina sort. Era tan xulo, tan xulo. És que, clar, teníem tantes ganes, tanta il·lusió, i ens ho posaven tan fàcil, que va ser un petit miracle. Perquè tu habitualment arribes amb 20 anys als puestos i et diuen, i tu arribes allà i dius, ah, què puc fer, què puc fer? I et diuen, què pots fer? Cafè. Vés a fer cafè. Per la gent que està aquí, la gent que treballa. I tu ja, aquí, bueno, vés a fer fotocòpies. En canvi, allà no. Allà, la gent gran, diguéssim, grans, que tenien 40 anys, saps, els que portaven la Paramount, et deien, no, nosaltres estem aquí mirant. Tot això que vols fer, fes-ho. Endavant. Més. Què necessites? I és com, uau, en sèrio? I jo em passava allà 12 hores. Però 12 hores. Jo
0: I encantat entrava, de la vida, entenc.
1: Encantat de la vida. No arribava mai pel matí. No arribàvem pel matí, pel que sigui, per assuntos propios. Però, clar, també formava part de la formació. És a dir, tu havies d'anar a veure a la gent que feia monòlegs per aprendre, i no els fan pel matí, m'entens? Mm. Que, evidentment, tot forma part, és a dir, és com forma part de la feina. És com dir-li, jo què sé, aquí Richards, oye, Kid, que te acuestas muy tarde, ¿no? Bueno, claro, es que tengo que ir a ver conciertos, tengo que estar allí tocando con la gente, forma part.
0: El treball de camp.
1: Treball de camp, que bé, exactament. Treball de camp, de camp i qui pugui. I arribàvem tard pel matí, i per tard, escolta'm, tard eren les 11, por ahí, tampoc era tan tard. I jo me'n recordo que amb l'Ernesto Sevilla fèiem una cosa que era, hòstia, era criminal. Era criminal i ridícula perquè tothom ho sabia, però nosaltres, per dissimular i fer com que ja estàvem allà des de primera hora, entràvem molt ràpid per darrere i entràvem a un estudi de muntatge, i ens amagàvem allà una estona.
0: Com si portéssiu allà tot el matí, no?
1: Sí, i al cap d'una estona sortíem, tot el matí aquí fent coses i tal. I era molt graciós perquè jo, a lo millor, pues, arribaves a les, això, 11 o quarts de 12, no? I anaves ràpid a l'estudi, entraves i ja estava l'Ernesto Sevilla dins, allà dret. Ai, hola. Hòsties. Però després, clar, tio, però després era una entrega total. Vull dir que quan marxava la gent, tu et quedaves. Jo me'n recordo de moltes nits i matinades preparant les entrevistes de Noche sin Tregua amb una amanida César del Vips que hi havia al davant, sopant allà davant de l'ordinador. I me'n recordo del Joaquín Reyes exactament igual, i de l'Ernesto Sevilla exactament igual, i de tots.
0: És que bona trupe que estàveu allà. I avui dia, com et portes amb la nit?
1: No, a veure, tio, que tenia 20 anys, què vols? També hi ha molta
0: gent que aguanta, eh?
1: Molta llegenda, és a dir, el que passa és que jo vaig aprendre del... Ja t'ho he dit fa un moment, jo vaig aprendre del Joaquín Sabina que la gent no se la pot enganyar. El soci no se'l pot enganyar, com deia el Núñez, saps? Llavors, és millor no enganyar. I tu dir, confieso que he bebido, saps? Pues sí, clar, pues he sortit de nit, però estic... Vull dir, jo he vist coses, eh? jo m'he quedat a, no sé, a primer o a segon de nit. Hi ha gent que és universitària i titulada, i doctorats.
0: Ernesto Sevilla, em sembla, no?
1: Hòstia, l'Ernesto és una màquina.
0: És honoris causa.
1: Honoris causa, però escolta'm, ningú, no, cap de nosaltres hem arribat a nivell de Sabina, per exemple, eh? Vull dir, com se sortia als 80 o als 90, o sigui, la ruta del bacalao. Ni comparació amb lo nostre.
0: Però jo t'ho dic més que res perquè diria que tens un bar a Malassanya compartit, no?
1: Tenia.
0: Ja no
1: tenia.
0: El tens, eh?
1: No
0: el
1: tinc.
0: Mira, llavors t'anava a dir que feia uns còctels molt bons, me posava a Google.
1: Sí, boníssims. I també fèiem entrepans de mandonguilles, que és una cosa espectacular. I el vaig muntar, de fet, amb la Lorena Castell, que era companya meva de, del Ju, i de les nits. I la Lorena sortia amb un noi que es deia Edu, Edu por las noches, ja el nom t'ho està dient tot, també.
0: Home, t'ho està dient absolutament tot.
1: Mira, els quatre socis érem, atenció, la patrulla de la muerte, Edu por las noches, Lorena, jo i l'altre soci es deia El Bocas. Mai vaig saber com es deia, en realitat. Era El Bocas.
0: És una pel·li de cine kinky, això.
1: És una pel·li de l'Eloi de la Iglesia, tal qual. I vam muntar el bar, i és increïble perquè el bar va anar increïblement bé, estava patadíssim sempre, i no vaig veure un duro, mai, ni em penso que ells. No van perdre diners, però tampoc els van guanyar. I vam estar allà dos anys, doncs vam tenir una ONG pels borratxos de la zona, del barri.
0: Una fundació, perquè, clar, vau fer una fundació de còctels.
1: Fundació Hígado Perjudicado, Sin Fronteras. I llavors, Borratxos Sin Fronteras. I clar, venien els amics i era com, hombre, no nos cobrarás. I clar, tu deies, pues sí, no te voy a cobrar. Venga, que tú ya ganas mucho dinero en la tele. Bueno, vale, pues venga. Pues ya, y así era, tío. Clar. I era, pues clar.
0: Normal, o sigui, que xapéssiu, no, al final, perquè...
1: Normal que xapéssim. Però no vaig xapar, eh? Va ser un problema... perquè va ser allò de la merda de l'esquetx de la bandera dels collons.
0: Sí.
1: Sí, tio. Va ser la merda de l'esquetx de la bandera dels collons perquè van començar a amenaçar a la gent del bar, amenaçaven amb cremar-lo, venien per les tardes i els cambrers havien de tancar perquè, sí, gent xunga. I llavors jo mateix li vaig dir a la Lorena, queda't al tu, tio. Sí, queda't al tu, tia, i jo marxo perquè no, és que no m'agrada això. I em van dir, no, però tal, i vaig dir, no, sí, no, però tal, no. I es van portar molt bé perquè em van tornar els diners que jo havia posat en el bar i ja està. I se'l van quedar ells i va ser una mica una merda.
0: És una puta borrada. Vull dir,
1: una puta borrada. Però és que
0: lo del gag de la bandera és allò que bueno, vas acabar davant dels tribunals, que es va arxivar, òbviament, però...
1: Sí, no tan òbviament, eh?
0: Home!
1: No tan òbviament, eh? Jo quan vaig arribar allà i vaig veure el panorama vaig dir, epa! Al tanto. Però no. Al final el jutge sí que va dir, és que no, aquí no hi ha...
0: És que és un gag d'un programa de televisió.
1: Jo recordo un article que criticant-ho deia Dani Mateo se acoge a sagrado con el gag de la bandera. I se acoge a sagrado vol dir que jo dient és que és comèdia, no? Era com dir, me acojo a sagrado. Saps quan entraves a una catedral i no et podien detenir, no?
0: Salvens? Sí, és el que quan jugues a la peste alta i això, no? Quan tu et puges a sobre un banc, fas
1: exacte,
0: un salvens.
1: Sí, casa. Sí. Això és casa.
0: Som pues, generacions diferents, Dani.
1: Generacions diferents, sí. Salvens, eh?
0: Salvens. Ah, I ara ja no sé com ara... hi diuen els xavals, però salvens.
1: Bueno, ho fèieu al llatí? Quin nivell. Bueno... Pues el tema era aquest, i ho deien com una crítica, i jo vaig dir, exactament, això és, me acojo a sagrado, exactament, perquè a mi em va defensar una advocada que era una autèntica crac, però una crac, professora de la Universitat Complutense de tal, experta en llibertat d'expressió i creació. I ella em deia, és que això va més enllà de la llibertat d'expressió, perquè no ets tu donant la teva opinió. No, tu estàs fent creació i la creació ha de ser encara més lliure. És a dir, si tu vols pujar a un escenari i jo què sé, saps? I fer com que t'estàs menjant un fetus bueno, imagina't els exemples, vale? Que no em vull fotre en un altre
0: sí.
1: problema. Però és igual el que tu hagis de fer. Si tu vols interpretar un boig, tu has de poder fer-ho. Perquè,
0: clar,
1: perquè
0: la
1: després,
0: ficció.
1: Evidentment, i l'objectiu de qualsevol manifestació artística i cultural, em penso jo, és fer pensar la gent, replantejar-se els seus principis, les seves veritats i qüestionar-se coses. I, per tant, si no féssim aquestes coses, no tindria sentit. Jo penso, eh?
0: Bé, jo crec que aquest fet va deixar cicatrius en tu, però també en tota la comèdia d'aquest país de cuidadito amb què et fiques, perquè ho pots passar molt malament. Vull dir,
1: home,
0: vas
1: mira,
0: pillar tu fer... per tots una mica.
1: Sí. No, ja et dic, no m'agrada especialment parlar del tema perquè em porta records.
0: No ho sabia, allò del bar. Pensava que estava obert, perdona.
1: Sí. No pateixis. No. Jo ja t'ho dic. El soci no se'l pot enganyar. Jo, tu preguntes, jo responc. Però em produeix un malestar físic. Físic, de tan malament com ho vaig passar, eh? Mm. Sí, va ser molt bèstia, molt bèstia. I, de fet, va ser tan bèstia, imagina't, eh? Que... tu saps que aquell any, i jo penso que precisament pel tema del gag de la bandera, aquell any Campofrío va fer... saps que fa aquell anunci
0: sí.
1: de... No nos peguemos, no? Sempre fa aquest anunci de, por favor, no nos peguemos.
0: Compren las lonchas a un euro y no nos
1: peguemos. Compren lonchas, no nos peguemos. Compra chorizo. Bueno, i... doncs aquell any hi havia... era un acudit sobre... o sigui, perdona, era un anunci sobre un acudit que no es podia fer. I estava com... el tenien allà com en una mena de vitrina, vigilat i no sé què, no? Que, doncs jo he participat en anuncis de Campofrío i per aquell anunci
0: no
1: em van trucar.
0: Clar.
1: No em van trucar. Perquè van dir... tindrem problemes. M'entens? Jo penso que ells mateixos... i també ho entenc. Ho entenc com a marca. Van dir, no, si portem aquest tio, ens poden fer un boicot, podem tenir problemes, tal. I, vull dir, van parlar del tema, però no es van atrevir a trucar-me a mi
0: per fer-ho. En fi, Dani.
1: Fixa't, eh? Ja. Així de delicat era el tema. I precisament, i això, amb això ja termino, si és així de delicat parlar d'aquest assumpte, em penso que és precisament quan més n'hem de parlar. És a dir, si hi ha aquest problema... perquè a mi el que em fa sentir orgullós de viure aquí és que es pugui fer una cosa com aquesta. Que es pugui fer, perquè a molts llocs no es pot fer. A molts llocs, si tu toques un tema d'aquest... temes sagrats, símbols i no sé què, et poden pelar directament.
0: Que es pot fer així, ara és que tinguis persones, les ganes de voler fer-ho, també t'ho dic.
1: Evidentment, no? I que dues persones que viuen o que comparteixen un territori puguin dir, per mi això és sagrat, i l'altre dir, doncs per mi no ho és. I ja està, i parlem-ho, perquè hem de conviure, no? Jo què sé, tio.
0: Sí, anem a la música, al final.
1: Anem a la música. Posa'm música.
0: Home,
1: a mi
0: ara...
1: m'havies dit que venia a parlar de música.
0: Bueno, però aquí tenim bona conversa. Està sonant de fons, no sé si l'has reconegut, el tema Mi amb Bobby Magí, de Janis Joplin, que és un tema pòstum que es va publicar l'any 71, mesos després que la Janis morís de sobredosi. Què hi fa el teu llapis de memòria, la Janis?
1: Que fort, eh? La Janis. Canta millor la Janis morta
0: amiga, ja.
1: que molta gent viva. És espectacular, tio. No sé, aquesta tia és espectacular, no? Quin regal del cel, no? Aquesta gent que marxa aviat, perquè jo penso que no és d'aquí. Aquesta tia no era d'aquí. Com es transforma, no? És que quan veus els directes d'ella, són tan brutals. O sigui, veus que està com... És com una... És com una mèdium, no és ella. O sigui, està parlant la música a través d'ella. I, és... No sé, mira, m'emociono, eh? Se'm posen els pèls, la gallina de piel.
0: Doncs fem una cosa, Dani.
1: Escoltant aquesta tia.
0: Escoltem a la Janis, va.

0: Dani, mira que aquesta cançó de les Janis arriben a fer quilòmetres pels Estats Units, però no hi ha rastre de l'únic estat que apareixeria si fes una cançó de teva vida, que seria Wyoming. Perquè aquest any compleixes 15 anys a l'Intermedio. Moltes felicitats. És una barbaritat, això, en televisió.
1: És una barbaritat, no? És una barbaritat. Sí, els meus programes tinc la impressió de que duren o un mes o dècades.
0: El periodista Futbol Club, no? Que
1: periodista Futbol Club.
0: Va durar...
1: No va arribar al mes. No en tinc tants, però sí, periodista Futbol Club.
0: Zapeando porta 7 anys...
1: Sí, veus? No, no, Zapeando porta 12. No. Jo en porto 7.
0: Tu 7. Ah, jo parlo de tu, a mi, Zapeando.
1: Sí, sí, sí.
0: L'important
1: sí,
0: ets tu aquí avui. En
1: aquest exactament, a qui li importa.
0: I a l'Intermedio, tu, des del 2011, doncs des del 2011, no sé si van començar abans o no, però l'important és que tu portes 15
1: anys. I
0: tu
1: no te pierdes nada, a la ràdio també van ser, ah, no me'n recordo, però també van ser 5 o 6. I Noche sin Tregua també. I després, bueno, l'Intermedio International Edition, que no, no va haver temps, o sigui, no vam tenir temps ni d'acabar de dir-ho. Va ser més llarg el nom que el que va durar el programa. Sí, sí, però molta sort, he tingut molta sort de treballar amb gent molt bona. La meva autèntica universitat ha sigut a la meva trajectòria professional. Els meus mestres han sigut els meus companys.
0: Que bonic, que això queda molt bé, eh? Això ho vas dir als Premis Zapping, quan vas rebre el millor presentador?
1: No.
0: Doncs pues mira que queda de premi, eh? Aquest
1: queda discurs. Guapo, no? Sí, m'ha sortit així. I jo trobo que... Bueno, i a tu també t'haurà passat, i jo penso que és molt comú a la nostra professió aquesta de comunicador, on comences realment a aprendre, és treballant. I jo vaig començar abans de començar la universitat, abans de començar a fer periodisme, jo ja feia un programa a la tele local de Granollers amb el germà de la meva noia, el Ramon Marc, i vam començar a fer l'imbècil allà abans. I jo sempre, durant tota la carrera, vaig estar treballant a ràdios gratis. I a teatres, i allà on em deixessin, no? I és el consell que li dono a tothom que es vulgui dedicar a això, que estudiar està bé i fer màsters està bé i tot el que vulgui fer està bé, però que ho compagini amb feina, treball de camp.
0: Una pràctica.
1: Treball de camp, micro, molt de micro, escriure, que et llegeixin, fotre't hòsties, dir, hòstia, quina pena he fet avui, tot això és importantíssim i clau. A mi mai m'han preguntat quina nota vaig treure a Estructures de la Comunicació de Masses 2. Vull dir, jo de vegades, i això ho hem parlat amb el Quique Peinado, que és un somni o un malson recurrent a la nostra generació. Li passa a molta gent, bueno, a la nostra generació o a totes, perquè jo molts cops somio que no tinc el títol, que al final no vaig treure'm la carrera de periodisme i que he de tornar per acabar de treure-me-la. I fixa't si m'ho vaig passar bé, que és un malson. No, és broma. Però que és, i em aixeco amb una angoixa i dic, ai, sí, no, que al final sí que la tinc. I això em diu el Quique, pues a mi em passa exactament igual. Hi ha una pila de gent amb qui he parlat, li passa igual. Però la gent, a mi mai m'han preguntat si tinc el títol. I he treballat molt.
0: Doncs...
1: I mai m'han dit, a veure, ensenya-me'l. No.
0: Aquí teniu el consell que us dona el Dani Mateo. És un consell de persona que ja té una edat, però bé, això és un altre tema. És un senyor que porta 15 anys.
1: És un altre tema i potser s'acaba aquí l'entrevista.
0: No, 10 minutets ben bons. Que ara dèiem, 15 anys Intermedio, em consta que significa que portes 15 anys discutint amb el Wyoming sobre Barça, Madrid, no? Cadascú defensant.
1: Bueno, i sobre política.
0: Sobretot.
1: Perquè, clar, nosaltres, al final, el que estem fent és transmetre... no posem ni una coma, a l'Intermedio. L'Intermedio té una línia editorial, l'Intermedio té uns guionistes molt bons i nosaltres som els encarregats de transmetre l'opinió de l'Intermedio sobre la realitat. I punt. Però, evidentment, nosaltres tenim la nostra opinió, que de vegades coincideix al 100%, de vegades al 80% i de vegades al 20%. I discutim molt, i parlem molt, i penso que això és molt bo i molt saludable. I amb el Wyoming jo discuteixo moltíssim de política. molt.
0: I bé, no? És una discussió sana?
1: Que no, sempre... no, no, no, al final has d'acabar donant-li la raó.
0: Ah, val.
1: Perquè és una persona... que és una persona molt agressiva. No, no, no, no. Però, no, és un tio que clar, que té molt, és molt intel·ligent i té uns arguments brutals. I, però tot i així, jo, al principi no, però ara em defenso. I li dic, no, esto no es así, Chechu. Esto no es así, esto ha cambiado y la vida ha cambiado. Y claro, a mí me fa molta gracia porque allá puc ser tú, ¿no? A mí. Y le puc dir, tú lo que pasa es que eres muy mayor. Y allá, claro, yo soy el becari. I això està molt bé, ser un becari amb 46 anys.
0: Dir-li Chechu al Wyoming, que està molt bé.
1: Dir-li Chechu.
0: Chechu no, com el d'Amèrico de Família, clar que sí.
1: Sí, Chechu, però Chechu, que hay toros. Però clar, el Wyoming t'ho demana. Em diu, no, no, a mi és Chechu, eh? Però si ell és molt de barri. Si ell és de la Procpe i li surt al barri, però molt, però molt. Tu has vist com es vesteix quan no està fent el programa?
0: No, la veritat és que no he vist el Chechu.
1: Tu has vist les pintes que em porta? Pues bueno, ell és un cantant de rock frustrat, en realitat. Ell no volia ser presentador ni polles. Ell volia estar amb la guitarra. Mira, molts cops m'ho ha dit que ell estava... ell va començar... Bueno, tu imagina't el disgust que li va donar el seu pare quan va estudiar medicina i li diu al pare... El pare era de missa diària, m'entens? I el pare era de megadretes, de l'Opus i tot, eh? I el tio... va estudiar medicina, li diu al pare, mira, como eres así, como eres un gualtrapa, vete un tiempo a Ámsterdam, anda, vete a Ámsterdam. A Ámsterdam, als 70.
0: No hace molt falta, bé. Dices nada más.
1: Molt bona idea, no?, del pare. Li diu, venga, vete, bueno, em penso que li va dir, vete así, tómate un año sabático, o uns mesos i tal, i després ja tornes i ja comences a exercir de metge. Sí, y em diu, y digo él, pues me voy a ir a Ámsterdam, supongo que hay allí muy buenos médicos.
0: Hay muy buena homeopatía a Ámsterdam.
1: Sí, exactamente. Tiene ahí un herbolario. Bueno, total, que arriba y digo, hostia, yo cuando yo vaig baixar, era Dani, era como ir a Marte. Como ir a Marte, era cambiada, tú imagina't venir de l'Espanya franquista y arribar a l'Ámsterdam del 70. Y digo, yo me bajo del tren y veo a todo el mundo en un parque en pelotas, fumando petas y duchándose allá y enrollándose. Y va a decir, pero oh, ¿qué es eso? ¿Saps? Y ya va, bueno, es queda allá y le torna convertit en el Frank Zappa, ¿saps? Amb els cabells fins a la cintura, un bigoti, i li diu, mira, papa, que no voy a ser médico, que voy a ser rockero.
0: Que me llamo Chechu.
1: Si aquell home no es va morir allà mateix, és que era immortal. I llavors va muntar el seu grup i tal. Bueno, tot això, perdona, que m'enrotllo. És perquè ell estava amb un altre que era exactament igual que ell, però més callat, que era el reverendo. Llavors eren Wyoming i el reverendo. I estaven aquí a un bar que es diu l'Aurora. I estaven allà fent una meravella, per cert. Si podeu buscar un disc que té la portada groga i que es diu Wyoming i el reverendo, que és una gravació en directe des de l'Aurora. Estan en estat de gràcia. Busqueu allò perquè és molt divertit, però molt divertit, molt, molt, molt. I era brutal. I ella em diu sempre... Y yo seguiría allí. ¿Pero cómo que seguirías allí? Yo digo, sí, sí, yo seguiría allí feliz. O sea, a mí me tuvieron que arrancar de allí. Porque me decían, no, tío, tú tienes que hacer tele. Y que le decían, que la está haciendo Ramoncín. Como argumento. Hombre, si la hace Ramoncín, tendrás que hacerla tú. Que nunca he entendido ese argumento, la verdad. Pues bueno, tots, venga, ya haz tele, que tú eres muy bueno, ya haz tele. Y al final van a arrossegar la tele. Però
0: la raó tenien, eh?
1: Tenien tota la raó, però ell, el que volia ser, era músic. I
0: doncs,
1: rockero.
0: Al llapis de memòria del Dani Mateo no hi hem trobat el Wyoming amb el reverendo, però en canvi sí que hem trobat a Glenn Medeiros amb el Nothing Gonna Change My Love For You.

0: llapis de memòria del comunicador i humorista Dani Mateo, també hi hem trobat el Nothing Gonna Change My Love For You del cantautor nord-americà Glenn Medeiros, que bé, això de cantautor ho hauríem de posar entre cometes. Ho hauríem de posar entre cometes perquè és el que diu a la seva, al seu perfil, perquè aquesta cançó no la va compondre ell, sinó que la va compondre un altre senyor i, de fet, la va cantar abans una altra música, es deia George Benson. Però també és veritat, Dani, que això no és res comparat amb l'ofici actual del bo d'Anglès Medeiros, que no sé si el coneixes.
1: No.
0: Aquest senyor ha penjat la guitarra i ara és el director d'una escola catòlica només per nois de Honolulu.
1: Què? Sembla... Hòstia, quina marcianada més guapa!
0: Aquest és Glenn Medeiros, ara.
1: Glenn Medeiros, de cantautor a
0: trampista, no? Seria directament.
1: Professor trampista. Tramperos de Connecticut.
0: Per què reies tant mentre sonava a Glenn Medeiros?
1: Hòstia, perquè fa riure, no? I és que estava recordant el videoclip. Estava recordant el videoclip allà per una platja. Sembla un videoclip de karaoke, d'aquests. Perquè jo te l'he posat perquè era la banda sonora dels primers amors. Dels amors escolars. Ai, m'he enamorat de la Laura. Avui venia tan guapa. I te posava allà amb els Walkmans. Bueno, no sé si hi havia Walkmans.
0: Penso era mitjans dels 80, això m'ho diràs tu, jo encara.
1: Sí, exacte, amb els Walkmans. I allà, ai, escrivies, Laura, t'estimo, Laura, yo te adoro, como la salsa del pomodoro.
0: Digues.
1: És que m'estan venint records. Puja el Glenn Medeiros.
0: Puja-lo una mica.
1: Oh.
0: Canta, tu endavant,
1: Ja està, cantautor de lletres d'altres, eh? Això m'ha agradat molt, eh? Jo soy cantautor, però me lo escriben otros.
0: Però ponme tu la letra, por favor.
1: Que guapo. Pues, sí, els primers amors, no? Que guapos. També són molt intensos, eh? Sí, l'amor d'un nen de 6 anys no s'ha de prendre a riure, eh?
0: Es passa malament, sí,
1: es passa molt malament, eh? I jo... recordo... O sigui, i suposo que li passa a molta gent. O sigui, t'enamoren amb una intensitat. Clar, suposo que com tens les peces acabades de fer, amb 6 anys, tot és més intens. I l'amor i el desamor també. També.
0: Bé, i aquells petons, no? O amb el teu propi braç, o amb el teu coixí per practicar.
1: Però, home, petons, no sé... Bueno, no sé la... Cuidao, no sé quina escola anaves tu, eh?
0: Home, moment. Tu anaves a l'escola de l'Albert Rivera, no? Si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Ara que em treus el tema.
1: Correcte.
0: Que sou de la mateixa quinta?
1: Sí, exactament, de la mateixa quinta. Tenim la mateixa edat.
0: O sigui, anàveu a la mateixa classe.
1: No, perquè ell era del B.
0: I tu de l'A.
1: I jo de l'A. Que érem els bons.
0: Ah, jugàveu a futbol un contra l'altre, no?
1: No jugàvem a futbol, perquè a més l'Albert Rivera, el mamón, és que era el típic...

0: Vius a prop dels estudis de la cadena SER a Madrid, però hauries de venir un altre dia perquè això no es fa. Jo vaig estar allí fins a la nit fent un guió català.
1: Que, clar, ostres!
0: Ens l'hem ventilat, han sonat quatre cançons.
1: Ai, hòstia!
0: Un altre dilluns, quan sigui el Sant de l'Amparo, o quan sigui, torna, sisplau, que jo vull acabar el meu guió. Tinc moltes preguntes de la teva infància. Sé que tenies una àvia o tens una àvia a qui no pots fer riure mai. Tinc molta informació per aquí de la que hem de parlar. Compromete't ara en antena que tornaràs a venir un dilluns o un dijous.
1: Vinga, vale, sí, tornaré.
0: Aquesta temporada, Tornaré,
1: ciutadans de Catalunya, tornaré. Però us estimo tant, que ho sàpigues, Jordi, que he dormit... No, jo visc molt lluny de Madrid, jo visc a la muntanya.
0: Ah, mira'l.
1: I a la muntanya, com la Heidi. A mi em desperten els ocellets. I sóc molt feliç a la muntanya. Però avui m'he agafat un hotel aquí... al costat de la SER per poder arribar a l'hora.
0: Uau.
1: Per vosaltres, pel llapis de memòria.
0: Passa'ns la factura.
1: Per Catalunya, per Catalunya i pel Glenn Medeiros. Vinga, que soni.
0: Doncs va, per tancar molt ràpid, has de triar entre dues de les teves cançons que ara et proposo i tu em dius en quina tanquem el teu llapis de memòria. Ho podem acabar amb Song 2, de Blur, o podem acabar-ho amb Have You Ever Seen the Rain, dels Creedence Clearwater Revival.
1: Ai, ai, el papa o la mama. Ostres, què fem? JC, què fem? Blur o la... Sí? La Creedence? Vinga, la Creedence.
0: Vinga, acabem amb Creedence, pues que ja tenim una edat, home.
1: Com el gran Lebowski, la Creedence.
0: Doncs mentre va sonant de fons, deixa'm dir-te, Dani Mateo, que ha sigut un veritable plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: No, el plaer ha sigut meu.
0: No, ha sigut meu,
1: molt,
0: ha sigut nostre.
1: Molt bé.
0: Doncs t'esperem aviat, no cal que sigui la setmana que ve, deixa una mica que l'hotel també vagi altra gent, i d'aquí un mes així et volem tornar a tenir aquí. I deixa'm també agrair als companys de la SER a Madrid que han fet possible aquesta connexió, és a dir, el Pablo Palacios i el Juan Carlos Fernández. Sí. I recordeu que la companyera del programa, l'Amparo Pérez a la producció, el Manel Saiz a la tècnica, l'Oriol Vila a la web i un servidor, us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i us quedeu amb aquest temasso de Blur.
1: Espera, para,
0: digues,
1: para.
0: Digues.
1: Para, que al final, evidentment, clar, és que m'ha dit, li dic, JT, ¿cuál ponemos? I em fa, la 2, i clar, jo he pensat, la Creedence, no, Song Number 2, vale, no ho havia entès, de Blur, vale, doncs pues amb la de Blur.
0: També t'he de dir una cosa, el nostre tècnic ja havia posat la de Blur, el Manel Saiz,
1: sí.
0: No sé, hi ha hagut aquí una connexió entre tècnics que tu i jo no teníem res a veure.
1: Hòstia, el Manel, em penso que el conec.
0: Home,
1: també.
0: I tant que el coneixes, d'Ona Catalana.
1: Hòstia, Manel! Però què fas, guapo? Oi, perdona. Va. Bueno, tornaré només a...
0: Torna.
1: I més he de tornar i aniré a Barcelona per fer-li una abraçada al Manel.
0: Val. Mira, quan vinguis a Barcelona, et passes per aquí i ara tanquem amb Song 2 i tanquem ja perquè Carles Francino està aquí escalfant a la banda i comença la ventana. Un petó ben gran, Dani.
1: Una abraçada per tots. Molt bé. Passant molt bé. Adéu, guapo. I lletra.
2: Amb Jordi Manel.
3: De Eibar, es Oyarzabal que coge carrera, pierna izquierda, le pega, gal. Viene Pedro Porro que la toca para Dani Olmo para Pedro Porro, mételo, le pega.
4: Todo preparado en la Plaza de Cibeles en Madrid para recibir a los campeones del mundo. Ahora mismo los jugadores descansan en el hotel de Plaza España antes de las dos recepciones en Zarzuela y Moncloa. En Cibeles ya se empieza a acumular la gente para celebrar la segunda estrella. Allí está Yago de Vega, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde esta Plaza de Cibeles, donde se están ultimando los preparativos para recibir a los campeones del mundo. Últimas pruebas de sonido de las bandas que van a amenizar la llegada de los campeones del mundo esta tarde. Arde Bogotá, Viva Suecia, Lola Índigo, Aitana, de los mejores grupos que hay actualmente en el panorama nacional. Ya empieza a haber gente aquí en esta plaza de Cibeles. Hablamos de unas 2.000, 3.000 personas más o menos. Y recomendaciones que la gente traiga agua y que se proteja del sol, porque hace muchísimo calor en la capital de España.
4: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de visita oficial en Argel, en la capital de Argel, acaba de felicitar a la selección horas antes de recibir a los jugadores allí en Moncloa.
6: Efectivamente, en un día como hoy, de mucha alegría y de celebración en España, me permitirá que empiece por darle las gracias a la selección española, al equipo técnico, por su juego, por su esfuerzo y por la victoria, porque es una victoria lógicamente, de todos los españoles y españolas.
4: Sánchez, que asegura que España y Argelia abren desde hoy una nueva etapa en sus relaciones diplomáticas.

0: pleno centro de Antequera. Hasta allí se han desplazado varias patrullas de la Policía Nacional, Policía Local y Servicios Sanitarios que no han podido hacer nada por ella. Los agentes están intentando ahora confirmar si existe relación con la muerte de otra persona que se ha quitado la vida poco después en una zona relativamente cercana. Se trata de un hombre que se ha arrojado al vacío desde un mirador turístico en la zona monumental de Antequera. La investigación está abierta y no se descarta que se trate de un caso de violencia de género.
1: Son las 5 y 3, las 4 y 3 en Canarias.
2: Ser Catalunya.
3: Què tal? Bona tarda. S'acabó d'oficialitzar al Palau de la Generalitat el traspàs de carteres a la Conselleria de Drets Socials.
4: Les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
3: La consellera sortint, Mònica Martínez Bravo, i el nou titular del departament, Raúl Moreno, han intercanviat les carpetes. El president de la Generalitat agraïa la feina a la consellera i defensava que aquests projectes, aquesta feina dins de la conselleria, tindrà continuïtat.
4: És un canvi de conseller, no un canvi de polítiques. Les polítiques del govern en aquest àmbit, en tots, però en particular en aquests, són les polítiques que seguirem fent.
3: És un canvi en el si del govern que ha criticat l'oposició. Els republicans creuen que aquest no serà l'únic canvi que el president farà en el si del govern. A dins de l'executiu auguren que n'hi haurà més i demanen que el president endreci, diuen literalment, el seu govern. És la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany.
6: Que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona.
3: I des dels comuns demanen aprofitar l'ocasió per trossejar la Conselleria de Territori. Canviem de tema, acabem de saber que una dona de 78 anys va morir ofegada ahir a la tarda a una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís sobre les 5 de la tarda, indicant que hi havia una persona flotant a l'aigua. Quan la van treure fora, la dona ja no respirava. Amb aquesta, ja són 8 les víctimes mortals a les piscines catalanes. Pel que fa a les platges, de moment ja n'hi ha hagut 12 d'ofegaments mortals. Nosaltres ho deixem aquí, són les 5 i 5 de la tarda. Ens retrobem d'aquí una hora. Fins ara, que vagi molt bé.